0: L'altura de Cornellà de Llobregat en direcció a Barcelona, que deixa només un carril de circulació obert i tot plegat provoca 11 quilòmetres de cues. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs tindríem retencions habituals al vessant Llobregat, al vessant Besòs, també a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al Vallès, destacaríem la AP7 encara amb cues en direcció a Tarragona des de Montmeló fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El segon imprescindible al transport públic, retards que poden superar els 20 minuts a l'R1 entre el Clot i Sant Adrià del Besòs per un altre robatori de cable que s'ha produït en les darreres hores, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, temperatures d'estiu en el primer dia de tardor.
2: Avui ens espera una situació pràcticament idèntica a la d'ahir, ambient fresc ara mateix, tret de la costa, on no baixem dels 20 graus, calor de ple estiu durant la tarda, amb sol a tota hora. Ara tenim a la ciutat de Barcelona 21 graus de mitjana, 20 a Tarragona, 18 a Lleida, 14 a Girona. Fa fresca la Catalunya central i els Pirineus, però amb el sol que farà tota hora, la tarda serà calorosa arreu de Catalunya, màximes al voltant dels 30 graus, superant-nos amb facilitat el Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. I durant la tarda, fins a primeres hores de la nit, marinada de moderada a forta.
3: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Una víctima mortal en l'incendi d'aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, en una residència de gent gran. 13 ferits més, de poca gravetat, que s'han dut a l'hospital. En el moment del foc hi havia 80 residents i 6 treballadors. A Sergi Chávez, bon dia.
4: Bon dia. El foc s'ha declarat en la primera planta i ha cremat diverses habitacions. En una d'elles, on s'hauria originat l'incendi, els bombers han localitzat el cos sense vida d'una persona encara sense identificar. Hi ha 13 ferits més, de poca gravetat, que han estat traslladats als hospitals de Mollet, Granollers i Sant Celoni. Tots ells per inhalació de fum. El foc va començar a 2:15 de la nit, va afectar la primera planta, mentre que el fum es va desplaçar pel segon i tercer pis. Una part dels residents han estat evacuats i els altres, els de la planta superior, s'han confinat. Els bombers han extingit el foc fa una hora.
1: No és l'únic succés d'aquestes últimes hores, perquè a Peralada hi ha hagut una explosió en una masia rural al terme de Vilanova de la Muga.
4: Hi ha dues persones ferides, ha estat en una explosió del dipòsit del gas.
1: Però el dia d'avui ens deixa també i ens deixarà altres notícies. I una d'elles és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí a les 9 al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. La compareixença la va sol·licitar el mateix president, però també els partits de l'oposició, perquè no entenen com Catalunya va fallar en l'error de la mostra. És Esther Capella, portaveu d'Esquerra.
5: Continuem exigint saber què ha passat i que les explicacions que demà doni el president ens expliquin la veritat. No cal que continuem marejant la perdiu.
1: Tant Junts com el Partit Popular es mostren escèptics amb les explicacions que pugui donar el president, fins i tot ho vinculen amb la cimera d'educació que ha convocat el de cara aquest divendres.
6: Escoltarem, però no participarem cap mena de foto de fals consens ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
7: Escoltar i actuarem també en funció del que passi en aquesta compareixença de demà.
1: Acier, s'espera que el president expliqui l'origen de l'error en la mostra de les proves i les decisions que s'han pres des de la conselleria perquè això no torni a passar.
4: Parlem d'uns exàmens que es van realitzar durant el mes de març i abril de l'any passat, proves que es van fer un total de 50 centres, però que es van fer malament, es van excloure més alumnes del permès i això ha fet que Catalunya no pugui comparar els seus resultats amb els de les altres comunitats. Per què es va cometre aquest error és el que intentarà explicar avui el president.
1: I encara en educació, els Mossos han arxivat la investigació interna que van obrir per la infiltració de dues mosses en una assemblea de docents. Ho ha anunciat el cap de la Comissaria d'Informació en una compareixença al Parlament, on, lluny de demanar perdó, ha tret pit d'aquella operació.
8: No he vingut aquí a defensar una actuació de la que no em crec, al contrari, me la crec fermament. No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
1: Això mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segueix investigant aquesta infiltració per la demanda de diversos sindicats.
4: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, la jutgessa ha rebutjat citar testimonis i celebrar un judici per escoltar les parts. Així que ho resoldrà directament en sentència.
1: I arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
4: El País explica que el nou director del MACBA, Valentín Roma, vol recuperar el públic del museu perquè veu les audiències actuals clarament insuficients. La Vanguardia parla del perill de la sobreexposició de la infància, diu que Espanya és el país europeu en què més s'exposa els menors a les xarxes i posa exemples de casos de joves amb addiccions al mòbil i les pantalles. El Periódico entrevista l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha anunciat un pla per augmentar els pisos en rehabilitació i també ha avançat que la Merceta repetirà els controls antinavalles. I a l'Ara trobem que Foment alerta que la crisi de l'habitatge dificulta la contractació a les pimes i que demana tancar un acord públic o privat per facilitar l'accés a l'habitatge a Catalunya.
1: Són les 8:26.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I sopem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem.
13: Bendito sea el...
14: I fem. I no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
19: Vine a Aquadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-aquadisautolica.es.
1: I avui debuta el Barça femení a la Champions.
4: A les 9 de la nit contra el París.
20: I aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món.
4: El Barça comença la defensa del títol amb les baixes de Vicky i Kika. D'última hora recupera Pere Romeu i Irene Paredes. Ahir, Madrid 1, PSG 1.
1: I Lamine, que torna a parlar de la pilota d'or.
4: En una entrevista precisament per les xarxes del compte de la pilota d'or.
21: Que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
4: Un Lamine que va entrenar ahir amb la resta de companys de la selecció en el primer entrenament per preparar el partit de dissabte a Wembley contra Anglaterra.
1: I el comitè tècnic arbitral admet que una de les dues expulsions que reclama el Real Madrid.
4: La de Kang In-li, això sí, defensa encara la del Cuti Romeros Groga, tot això ahir que es va viure una guerra total entre el Real Madrid i Javier Tebas. Comunicat al conjunt blanc demanant un relleu al capdavant de la Lliga i Tebas retornant el missatge dient que el president de la Lliga no és el propietari de la competició, però que el president del Real Madrid tampoc.
1: I Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona.

0: els Eagles i amb l'Hotel California. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara per mi és llibertat. És estar sola dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps.
1: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
2: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Quina sort.

0: Aquesta és la sintonia de la Champions de futbol femení. Ana Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal, com estem? És una mica com tenebrosa, no? Però està bé,
2: sí.
1: Està bé.
0: Puja la Willy.
2: Ha de pujar encara, encara falta...
0: La intro, això. Sí, sembla que hagi de sortir d'Undertaker, l'enterrador.
1: Sí, sí.
0: Ara
1: arriba.
0: Avui Barça, París FC, no?
1: Sí, el Johan Cruyff a les 9 i per una jugadora que torna, que és Irene Paredes amb l'alta mèdica, el Barça en perd dues, Quica Nazaret i Vicky López, totes dues a més, curiosament, amb una lesió molt similar, muscular, al recte anterior de la cama dreta, i això fa que el Barça es presenti a la Champions bàsicament en sota mínims, perquè Pere Romeu, porteres a banda, només té 11 jugadores disponibles del primer equip, el que seria dir que només té una jugadora del primer equip a la banqueta, així que una mica doncs, sota mínims es presenta a aquesta Champions, on evidentment el repte que es marca l'equip és tornar a guanyar, repetir el títol com a vigents campiones, això sí, amb un repte, no només el de seguir guanyant quan ja ho has fet, que sempre diem és molt difícil, sinó que s'ha de repetir aquest èxit sense quatre titulars respecte a l'última final guanyada a Oslo, però quan es parla de reptes d'aquest tipus a Pere Romeu, en sala de premsa, ell ho veu diferent. L'escoltem.
3: Un doble repte no, per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
1: Ambiciós per a Romeu, aquest va ser el missatge que es va traslladar en sala de premsa, que el Barça pot i ha de guanyar un altre cop la Champions, en aquest cas seria la cinquena. El París és un rival d'entitat, però a priori el Barça hauria d'acabar enduent-se els primers 3 punts. I torno un moment amb el tema de la lesió de Quica, perquè en només un mes de competició pràcticament que portem, ja és la segona lesió muscular de Quica Nazaret, que crec que estem tots d'acord que és una jugadora que ha caigut de peu a la cultura, a la ciutat, entre el vestidor, però amb un problema pel que fa a les lesions, perquè doncs, no encadena, no té continuïtat a l'hora de jugar, ja són dues lesions musculars

0: escolars en poc més d'un mes, i per tant doncs, preocupació al club pel que fa a Quica Nazaret, que no surt d'una lesió, que se'n torna a ficar en una altra, però vaja, això ja serà un tema per un altre dia. Avui comença la Champions amb aquest Barça-París al Johan a les 9.
1: T'he de dir, Anna, que vaig estar a la cúpula del Garraf, restaurant que us recomano, pel menjar i pel lloc, les vistes que tens allà al mar, és espectacular. I allà hi ha un encarregat, el Jordi, que és molt, molt, molt fan del futbol femení, del Barça i tal, és interessant parlar amb ell. I li vaig preguntar i em va dir que li agrada, que s'hagin fet canvis, que s'aposta molt pel futbol base i que creu que aquesta temporada, que ja tocava que hi hagués un canvi de cicle, per exemple, amb el cas d'Alexia i tal, que estarà ben substituïda i que aquesta temporada és optimista,
0: Sí, no, és que hi ha molta gent que pensa així. Al final no s'ha de quedar una persona anclada en el passat. Les jugadores busquen nous reptes i el més important és que les que sí que són de present, com Patri, Eva, Pajor, aquestes sí que renovin, perquè és on el club creu que descansa el projecte, sobre noms com el de Patri o Eva Pajor. I sí, la gent és optimista i el missatge que es trasllada en sala de premsa, de part de tot de l'equip, és molt ambiciós.
1: Anna, t'escoltem a les 8:30, dos quarts de nou a la graderia del balcó. Tens alguna cosa que puguis anticipar o sorpresa per als oients?
0: Mira, anticipo que analitzarem la prèvia de la Champions amb la periodista de l'esport Maria Tiques. Recuperarem, evidentment, tot el que ha donat de si Ferran Oliver, que ja us he estat escoltant atentament al que t'hi jugues, i sempre amb alguna sorpreseta més.
1: Doncs atents a la ràdio, a SER Catalunya, a partir de les 20:30, dos quarts de nou, la graderia del balcó amb l'Anna Palet.
0: Bé, fins ara, adéu.
2: Molt bé, maca, vinga, som-hi, Barça! Amb tot això del futbol... Barça!
1: T'agrada també la cúpula, per la cara que has fet, Nil Solà.
3: Hi he d'anar, però... No hi he anat, però me n'han parlat. És un dels llocs que tinc pendents d'anar.
1: A més, el Marc és un gran anfitrió.
3: Per això.
1: Et buscarà una taula adequada al teu caché.
3: Ho sé i ho tinc pendent.
1: Em vaig trobar el Gerard Romero.
3: Sí. És que freqüenten molt...
1: Seran de vacances ara, uns dies.
3: Ben fet, és necessari marxar de vacances.
1: Asier Chaves, què tal, com estàs?
4: Què tal, com esteu?
1: Avui comença la Champions de futbol femení, demà comença l'Eurolliga, que és la Copa d'Europa de bàsquet masculí.
4: Doncs sí, demà el Barça s'estrena a l'Eurolliga, al Palau, a dos quarts de nou contra l'Anadolu Efes, en un partit que també servirà per donar el tret de sortida als actes del centenari de la secció de bàsquet. Sekulic afrontarà el debut amb dues baixes, Tosane Buoman i Joan Macundu. La resta de la plantilla estarà a disposició de l'eslové per buscar una reacció immediata després de la derrota contra la Penya a la final de la Supercopa, i el primer examen serà d'exigència màxima. El rival, l'Efes, diu Sekulic que està fet per arribar almenys a play-off, i l'eslové posa precisament els play-offs com a objectiu principal del Barça aquesta temporada.
5: Play-offs would be really for us, let's say a main goal.
4: Els play-offs són un objectiu principal, diu l'eslové, però afegeix que ara mateix és difícil dir-ho perquè també depèn d'altres equips, de les lesions, i que serà una temporada llarga, de 6-7 mesos. També ha parlat Darío Brizuela, que ha admès en roda de premsa que perdre una final contra la Penya i fer-ho a Badalona va fer molt mal. Tot i això, assegura que la resposta del vestidor ha estat bona i que l'equip està reaccionant molt bé.
6: Y la sensación que tengo es que nuestra reacción está siendo buena, está siendo de sacar las garras y no decir, joder, hemos perdido una oportunidad, empezamos ya cuesta abajo. No, todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo está con esa sensación de, se ha perdido una oportunidad, estamos jodidos, pero estamos en septiembre, el jueves tenemos un partido súper importante, el sábado hay que ganar sí o sí, luego tenemos tres salidas seguidas muy difíciles, o sea, la recomposición anímica en ese sentido ha sido muy buena.
4: El partit tindrà també, com dèiem, una dimensió especial perquè obrirà la commemoració del centenari del Barça de bàsquet. El Palau estrenarà demà una nova imatge exterior i el museu incorporarà un espai dedicat a la història de la secció. També al costat de la Porta 7, Fer One, que ha fet obres com el mural d'Aitana a Sant Pere de Ribes, crearà un grafiti commemoratiu, mentre que al Boulevard hi haurà un mural perquè els aficionats puguin deixar-hi els seus missatges de felicitació. Abans del partit es desplegarà un mosaic i durant el descans hi haurà una actuació musical per part d'Edu Esteve. A més, del 24 al 26, la botiga ofereix estampacions gratuïtes de les samarretes si portes l'entrada als partits. Així que una nit de celebració, però també el primer gran examen de la temporada per un Barça completament renovat. Recordem, demà dos quarts de nou, el debut europeu del Barça contra l'Efes al Palau Blaugrana.
1: Has fet tu el programa o què?
4: Per què?
1: No, perquè ens has detallat com si tinguéssim el fullet aquí davant.
4: Sí, no, perquè dic, ja que és demà, anem a informar una miqueta de què és el que es farà, no?, de tots els actes.
1: Important el que ens ha explicat el Ferran Oliver, vicepresident econòmic del Barça, sobre el Palau, que la idea és que el projecte i la licitació estigui tancat aquesta mateixa temporada. Veurem si es compleix o no, però aquesta és la idea. Amb la cosa sobre la taula de que sigui una empresa qui el construeixi, se li cedeixi l'explotació durant 50 anys, ha dit, després ha rebaixat a que podrien ser 35, que el Barça l'utilitzés pels partits de les seccions, però l'empresa que el pagués fos la que explotaria, doncs, els concerts i els altres esdeveniments que es puguin fer. Teniu l'entrevista disponible a la pàgina web de la cadena Ser i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Asier, gràcies.
4: Gràcies, una passada.
1: Hem escoltat l'Anton Meana preguntant a Roberto. Nil, què més ha dit el jugador de l'Espanyol amb la selecció?
3: Doncs ha explicat exactament què estava fent quan va veure el vídeo en el qual li explicaven, o deia De La Fuente, que anava convocat amb la selecció espanyola.
7: Sí, la verdad que estaba con toda mi familia, con mi pareja, con mi hermana, mi cuñado, mis padres, mi representante, porque sabíamos que cabía la posibilidad y justo era antes de irme, que ese día tenía partido. Y dio tiempo a verlo en casa y pues cuando salió el vídeo, pues esperando hasta el final del vídeo para que saliera el nombre, y salió, y pues imagínate, eufórico y todo muy emocionado.
3: Doncs aquest era Roberto, que va conèixer la seva convocatòria amb la selecció just abans de concentrar-se en un partit amb l'Espanyol. Un Roberto que té una particularitat, és el jugador de la llista amb més partits de Primera Federació, 70 en total entre el filial del Barça i el Màlaga. Li hem preguntat per què és el que ha canviat del Roberto de fa 3 o 4 anys al Roberto d'ara.
7: Pues mira, para mí mucho, ¿no? Al final también era bastante joven, tenía creo que 21 años, ahora ya tengo 24, con también bastantes partidos en primera, y al final, quieras que no, los partidos te hacen poco a poco ir aprendiendo, esa calma, esa toma de decisiones, sobre todo cuando hay momentos malos, que lo vivimos el año pasado, buenos también, yo creo que un poco de todo.
3: Roberto, que tindrà la possibilitat de debutar amb Espanya, el primer partit d'Espanya contra Anglaterra el dia 26.
1: Sobre Anglaterra va la secció de l'Òscar Nin, ara el saludarem. Abans, Nil, ho vau comentar ja amb el Flaky, el que t'hi jugues, hi ha molts jugadors repartits pel món, i abans ho també comentàvem amb el Ferran Oliver, el barcelonisme hi ha certa preocupació, no?, perquè no es lesioni ningú, que tots tornin bé ara que el Barça funciona com un rellotge.
3: Sobretot per Rafinha, que ha de recórrer 35.000 quilòmetres en aquesta aturada. La notícia primera...
1: Capaç és de recórrer-los a peu.
3: És que ja n'ha fet 17.000.
1: Esprintant.
3: 17.000, està pràcticament 24 hores viatjant per poder arribar a Austràlia. Ja ha fet el primer entrenament Brasil a Brisbane. Recordem que, a més, una cosa que a mi em va deixar fascinat, que és que Brasil juga dos amistosos contra Austràlia amb 3 dies de diferència al mateix lloc. És a dir, el 26 un amistós contra Austràlia, el 29 un amistós contra Austràlia, després hauran d'anar a la Índia a jugar un altre partit amistós, la resta pràcticament tots en partits de Nations League, sobretot amb el protagonisme del set que hi ha del Barça, i també de Xavi Espar i Marc Bernal amb la sub-21 de classificació per l'Europeu.
8: No, los viajes de las selecciones son difíciles, la verdad que... Pero lo bueno... es que siempre puede volver a Barcelona, finalmente, porque está La Cabrera.
1: Hombre, qué bueno,
8: mejor, mejor restaurante del mundo. La mejor restaurante del mundo. El mejor restaurante argentino del mundo.
1: Lo que pasa es que, Leo, te tengo que pedir, por favor, si esta mención la podrías hacer a las 12 sí, en lugar de la 1:43, porque me estoy muriendo de hambre.
8: No, porque ahora agarramos y nos vamos a La Cabrera. Claro. Sí, el chef Gastón Ribeira te estará esperando con los brazos abiertos. La verdad que la mejor carne está en Diputación 239 para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps. O llamando al 93-888-3230, repito, 93-888-3230, La Cabrera, locura, increïble.
1: Està boníssima la carn d'allà, boníssima.
9: I escolta, amb el tema de les lesions...
1: Què li passa, doctor Plàtan?
9: Espero que vigilin molt amb el tema de les lesions. És molt important fer prevenció de lesions, perquè els jugadors han de seguir un protocol per prevenir-les, perquè ara els entrenaments passen a ser diferents i hi ha molt de risc, com sabeu, que es puguin trencar. Hi ha quatre grans potes, bàsicament, tenint en compte elasticitat, força, velocitat i resistència.
1: Elasticitat, velocitat, força i resistència.
9: Exacte. Per exemple, quatre exercicis, un per cada tipus, val? En tema d'elasticitat...
1: Són els consells del doctor Plàtan per als jugadors que han marxat amb les seleccions.
9: Els jugadors que han marxat... Exacte. Per guanyar elasticitat, t'estires i et lligues de turmells i canells, i de cada turmell i canell et surt un fil que lliga d'un cavall. I el... I llavors, els cavalls comencen a tibar i és la millor manera de guanyar elasticitat. N'hi ha dit algun que va fins i tot començar el Peter l'anguila després. Per assegurar-se que els cavalls fan força, pots anar tirant petards per espantar-los. Això és molt important. El millor exercici de força que després pots fer és deixar 10 tàpers de menjar podrint-se a la nevera durant un mes.
1: Per?
9: Per què? Perquè tu saps la força de voluntat que has de tenir després per buidar-los? La pudor que foten és increïble.
1: Quin fàstic.
9: Exercicis de força. Exercici de velocitat. Sèries de 100 metres creuant l'autopista. És a dir, creuar els 4 carrils de l'autopista d'anada i de tornada, 50 metres anar, 50 metres tornar, estimula els reflexes, l'agudesa visual, és un exercici molt complet perquè, bé, sempre que no moris atropellat, evidentment, però clar, aquí està la gràcia, no?
1: El segrest.
9: Saber-ho trampejar. I per últim, resistència. Jo recomano per resistència escoltar 50 rodes de premsa del Bielsa. La resistència que s'ha de tenir per escoltar 50 rodes de premsa d'aquest senyor amb els silencis llargs, les reflexions que no porten enlloc. Jo crec que és el millor exercici de resistència que es pot recomanar a un jugador quan viatja a la selecció. I a partir d'aquí, si es trenquen ja és el seu problema.
10: El futbol sona música amb Òscar Nin.
1: Sí, no marxis, home, que així ampliaràs la teva cultura musical, que t'anirà bé per les nits que passes amb ella. Òscar Nin, què tal, com estàs?
11: Bon dia, encantat d'estar aquí, amics. A Ser Catalunya, un puesto no es confon el diari Egin amb el diari Gara.
1: Et vaig escoltar ahir a l'11, sí, amb el Xavi Valls, sí, que tu has col·laborat al diari Gara.
11: Sí, he col·laborat especialment amb el seu suplement dominical cultural, que es diu 7K, i, bueno, pues em toca bastant els collons que periodistes no s'informin abans de parlar de segons quines coses. Una cosa és Legging, que el va tancar el senyor Juez Garzón a l'any 98, i una altra cosa és el diari Gara, que no té absolutament res a veure. Però bé...
1: Sí, tu creus que Juanma Castaño confon el Gara amb el Legging?
11: Sí, evidentment. Confon masses coses, però en aquest punt també és una d'elles. Bé, el que també vaig dir... Sempre posem els mateixos exemples. El Gara, el Legging i tal, mai posem a l'ABC o l'Alcázar, o la Vanguardia Espanyola, no? Sempre posem a la gent que surt fora del ramat...
1: És el diari del Movimiento.
11: I que és d'esquerra, correcte, el diari del Movimiento, l'Alcázar. I és això. Avui, amics, porto una prèvia, perquè ja sabeu que el dissabte...
1: Sisplau, puc compartir amb els oients el que fas mentre escoltes el programa, perquè l'Òscar Nin ve
11: una de les coses...
1: Sí. Entrant dinàmica del que t'hi jugues, molta estona abans de fer la secció, va escoltant mentre va escrivint i dibuixant.
9: Sí, aquest és el seu resum.
1: És que és una secció dintre de la secció. Què has escrit mentre ens escoltaves abans de la secció? Avui, hooligan, casual, motherfucker, lo.
11: Perquè avui...
1: Ho estic ensenyant al live del que t'hi jugues.
11: Ahí està, Això és el que serveix d'estar escolaritzat.
1: Cada dia escrius una cosa diferent i dibuixes una cosa diferent.
11: Sí.
1: I això per què, avui?
11: Perquè, bé, us estava... Per cert, us he de felicitar perquè jo sóc un home de lletres i mentre estava parlant amb el vicepresident econòmic del Barça no m'ha donat una embòlia, ni un ictus, ni res.
1: Has entès que s'explicava.
11: Sí, ho he fet
9: molt
11: ameno, divertido, i, hòstia, que algú que jo he de treure el telèfon per fer el 6x7, ho he entès tot, pues,
1: m'alegro.
11: Fantàstic. Avui porto això de hooligans, casuals i tal, perquè aquest dissabte la Roja puja a Anglaterra.
1: Sí, Anglaterra, Espanya.
11: I fem un recull de músics i bandes que són hooligans, casuals o lololos, ara parlarem d'això, i que són mites dins a la història d'Anglaterra. Abans que res, deixa'm recordar, com a historiador que sóc, que cada cop que pugem a Anglaterra hem de tindre en compte tres coses. Primer, va arribar més tard el clavegram, el sabó, la penicilina, i hi ha alguns puestos que encara tenen moquet al bany. Ojo amb aquesta gent perquè són porcassos de mena. A partir d'aquí els estimem perquè són en parit de les millors bandes de pop i de rock de la història de la música, i si voleu comencem amb els primers, perquè són evidents els Oasis, que ara han tornat.
9: Hombre.
11: Sabeu per què han tornat els Oasis?
1: Per què?
11: Bueno, perquè hi ha
9: perquè falten diners.
11: Evidentment. Ja s'ha separat el senyor Noel Fuker. El senyor Noel Fuker és el que toca la guitarra i el Liam Fuker és el que canta. Atlanta, aquesta separació li ha costat 45 milions de lliures.
12: Uau.
11: I clar, bueno, pues, pues no sé, demanant cigarros al carrer i demanant al psique 20 euros per passar el dia, no fem aquests 45 quilos. Hem de fer aquestes gires i hem de tocar 75 dies.
1: Però han fet les paus, no?
11: Bueno, han fet les paus. Jo que recordo que de, fins fa ben bé un any el Liam, que és el que va amb la barbeta cap a dalt sempre i ceji junto, li deia a son germà, perdoneu, però això està documentat, són normal, fill de puta i de tot. El que passa és que quan hi ha una urgència econòmica, amics, si hi ha gana, pues...
8: pues ja comeremos.
11: Recordem que aquesta gent tenen una de les mansions més grans que hi ha a la Gran Bretanya i que, clar, quan arribes, no és cap crítica, és un fet d'allò, clar, quan tu arribes a aquest estatus econòmic, social i tal, mantindre tot el xiringo, diguéssim, té un cost.
12: Very good friends.
11: I si a part has de passar per una separació i la separació comporta, insisteixo, 45 milions de lliures de pel mig, pues ha de tornar a agafar la guitarreta i una de dues el poses aquí a l'entrada del metro o omples l'Itat sí, i tal. Escoltem aquesta, que és la primera cançó que vam conèixer a Espanya dels Oasis, que es diu Rock and Roll Star i que sona així de bé.

0: They are so good. They are so good.
1: T'agraden, eh,
0: so good. Sí, també hem tornat perquè no es poden pagar l'abonament del City.
2: Ah, ara. Escolta, vam conèixer aquest disco, el Definitely Maybe, del 94, que va ser el primer disco de Oasis, que ho va rebentar. Ens agrada aquest rock and roll, és una mica un patró agafat dels Beatles, aquestes melodies, però és allò que ens agrada, doncs ja tens la cervesa a la mà i allò que et fot un cop de polsa, no? És molt lolololo. La cançó, la discografia dels Oasis. Si voleu, recuperem... per cert, jo tinc aquella imatge, els més vells de la casa recordaran aquella imatge de Liam Gallagher, el cantant, sent expulsat del Bernabéu perquè anava amb una torrada a sobre que va ser impressionant. I me recordo aquelles imatges, no sé si eren de... No me recordo de quin any era, però a la televisió, quan l'acompanyava la seguretat per fora del Bernabéu, el tio es va girar i a tot el públic li va dedicar una sèrie de motherfuckers, suck my dick...
1: Això va fer el pare de Haaland, no?
2: El pare de Haaland també, però Liam Gallagher, també. Recordem que en aquella època, que eren a principis dels 2000, a finals dels 90, a Liam Gallagher li aprovaves un misto i era el Colosso en llames. Directament escoltem aquesta, que és molt lolololo, ells són molt hooligans del Manchester City. Amics, estem escoltant, escoltarem Roll With It del 95.

0: I això, això,
1: jo són molt bons,
0: i són molt bons, però també em recorda això molt, que és molt de hooligan i molt de lololó, no? D'anar ara mateix per Lloret de Mar, pràcticament despullat.
2: I la seva afició pel Manchester City és real, eh? No és postureu.
0: No, no, és real. Ja, els hem vist sempre allà i, escolteu, ja, només han fet concerts a Main Road, a l'Etihad, i recordem que, entre d'altres coses, són una icona pop dins del Manchester City, dins del món del futbol. Anem a l'altra banda, directament, si estem amb els Oasis, anem directament amb els Blur, perquè jo no sé si sap la gent que el cantant dels Blur, que es diu Damon Albarn, és soci del Chelsea des de fa més de 30 anys.
2: El cantant.
0: El cantant. Va a quasi tots els partits sempre que està a Anglaterra i sempre se'l veu amb una bomber i una cosa, una d'allò de caputxa, i és molt, molt, molt hooligan del Chelsea, i aquesta és una de les cançons que tenen allà de banderada. 1997, Song 2 dels Blur, que sona fantàsticament així. Vamos!
2: És la del FIFA, de fa molts anys.

0: aquesta és la del FIFA de fa molts anys, el 98, crec.
1: Sí, correcte.
2: Sí, 98,
1: 97.
2: Sí.
1: 97, de l'àlbum Blue. Sí, el FIFA el 98, 98 i l'àlbum el 97. Donen, aquesta cançó em dona moltes ganes de pujar-me a la taula i llançar-me contra vosaltres, que m'agafeu, que corri les xiveques i que corren los mentolaos. Amics, anem amb un clàssic autors a l'himne.
0: Sí, el cantant de Blur és soci del Chelsea des de fa 30 anys.
1: Des de fa 30 anys. I el que passa és que, clar, com només en aquest món veiem el Liel Fuker i el Noel Fuker dels Oasis, ell sempre està allà amb la bomber i recolzant el Chelsea.
2: I solo ha sido feliz una vez cuando yo...
1: Correcte.
2: Estava en el Chelsea.
1: Sí, sí,
2: pobre
1: sí.
2: Hombre.
1: Ara en parlarem perquè hi ha uns altres mítics que també són del Chelsea, però deixa'm recordar aquests senyors autors de l'himne oficial d'Anglaterra al Mundial de 1990, aquell World in Motion que van fer. És la banda més important de Manchester, molt lligada a la cultura del futbol anglès. De les cendres de Joy Division van ser els primers europeus en barrejar guitarres, caixes de ritmes i electrònica de ball. Amics, sonen els New Order amb aquest fantàstic Blue Monday del 87.

Aquests ja barrejaven samarretes de futbol directament amb unes petites juanoles que es prenien per anar a ballar a la discoteca i també unes xiveques i guitarres, caixes de ritmes. Eren fantàstics els New Order. Anem directament, perquè sempre estem parlant del City, no? Aquí, Guardiola i tal. Anem cap al United, al Manchester United, i escolteu, uns altres mítics del pop anglès, els Stone Roses, que són hooligans del Manchester United, i vull recordar que la seva cançó One Love ha quedat associada ja especialment a l'època del triplet del 99. Escoltem aquest Love Spritz del 94 dels Stone Roses.

0: I aquesta és la cançó que s'associa al gran Manchester United.
1: Efectivament. I ara anem a presentar el senyor Norman Cook. Sabeu qui és el senyor Norman Cook? Era el baixista dels House Martins, que és un seguidor declaradíssim del Brighton. El seu segell de música, Skin, va patrocinar el Kick Club. Ell és ambaixador de la fundació de l'equip i ha actuat a l'Amex Stadium. Atenció, aquest senyor és el creador d'aquest so que ara escoltarem, que es diu Big Beat, i que ha produït, a, per exemple, The Prodigy o els The Chemical Brothers. Escoltem el meravellós Fatboy Slim amb aquest Rockefeller Shank.
2: Aquest també és FIFA.
1: FIFA 2000, si no m'equivoco. Sí, correcte. Sí. M'agrada que la gent de...
0: I aquest és del Brighton.
1: Sí, aquest és el Brighton.
0: I el seu segell va patrocinar el Brighton.
1: Aporta aquí Skin, que és un segell de música electrònica amb molt prestigi al món. Jo crec que aquesta agradarà més, perquè tu sí que és més de xiveca, d'anar a resmatars, de fer colla i 4 o 6 en folre. Amics, diversos integrants d'aquesta banda són afeccionats i uns altres són hooligans, perquè aquí al Menda els he vist amb la bomber i amb el cap afaitat al camp del Chelsea, igual que Damon Albarn, que del Blur. Amics, sona aquesta meravella dels Madness, que és One Step Beyond. One Step
0: Beyond! M'agrada.
1: Una mica de xistum, sempre agrada, eh?

Una miqueta d'esca, que sempre agrada amb els Fantàstic Madness, d'aquest àlbum que recordem, amics, que és del 1979 i continua sonant així de bé. Anem cap a Liverpool, que sempre es deixem cap al final, no? Aquests tios són hooligans del Liverpool, una banda molt poc coneguda, però qualitativament molt bona, però que molt bona, soterrada a l'època per la fama dels Blur i els Oasis. Amics, anem cap a Liverpool amb els Cast i aquest All Right.

0: són del Liverpool.
1: Aquests són del Liverpool, són Cast, són una banda boníssima a la seva època que van quedar soterrats. Estaven sempre als pubs de Liverpool amb les samarretes, les bomber, però feien pop, aquest pop meravellós que sempre els anglesos tenen al cap, fotuts psicosomàticament els Beatles. I si em deixes ja rematar per avui, a mi anem amb el meu preferit, amics. Nascut a Londres, ell va provar i fins i tot va provar amb un equip de segona divisió, el Brentford Football Club, però ho va deixar pel rock and roll. Amics va formar part de bandes mítiques de la història del rock com The Jeff Beck Group o els Faces. Va deixar el futbol per amistats com Keith Richards i va abraçar l'alcohol i la farlopa. Amics, gran seguidor del Celtic d'Escòcia, jo crec que és el fan i el hooligan número 1, el senyor Rod Stewart, amb aquesta cançó Do You Think I'm Sexy.
0: Doncs amb Rod Stewart tanquem el que t'hi jugues d'avui. Gràcies, Òscar Nin.
1: Gràcies.
0: Puja, Willy. Gràcies a tots per escoltar-nos un migdia més. Ara l'actualitat, a hora 14. Adeu!

0: Jugues amb el Sique i el Flaqui.
1: Són les dos, la una en Canàries.
2: De nada ha servido la presión social ni el ofrecimiento de un ciudadano particular para pagarle el alquiler. Este es el momento en el que Mari Carmen abandona su casa en la que ha vivido más de 70 años. Se ha tenido que marchar en una camilla. Mari Carmen como foto de las consecuencias de un modelo atroz, con un fondo buitre que la ha echado de su casa y que no le ha dado ni una hora de margen para recoger sus cosas.
1: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari Carmen, con un estado de salud muy delicado y que ha sido trasladada al hospital desde el número 46 de su casa en Sanz de Baranda. Está ahora en el Gregorio Marañón. De allí, de su casa, se ha marchado entre los gritos de los vecinos y con todos los activistas antidesahucios que se han concentrado frente a ese portal durante toda la noche. Allí sigue una compañera de la SER, Lidia Payo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. A esta hora la zona empieza a retomar la normalidad. Las cafeterías que habían permanecido cerradas durante toda la mañana comienzan a desplegar sus marquesinas. Parece que es un día cualquiera, pero está claro que no es así. Lo que sabemos a esta hora es que han trasladado a Mari Carmen en ambulancia, sí, al Hospital Gregorio Marañón. Al parecer ha estado acompañada durante toda la mañana por un familiar, un primo, pero todavía no está confirmado si se podrá quedar con él. Según fuentes del área de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid, Mari Carmen habría rechazado la plaza residencial que le ha ofrecido el SAMUR social porque preferiría alojarse con familiares. No obstante, confirman desde este área que si finalmente decidiera aceptar la plaza, se la volverían a ofrecer. Y a esta hora, Casal, los gritos de los vecinos, de los activistas que durante toda la mañana, durante toda la noche han estado apoyando a Mari Carmen, pues se han apagado, ya no queda casi nadie. Acabamos de ver a los últimos activistas recogiendo sus pertenencias de esa noche, de esa acampada que da muestra a este broche final que ha sido el día de hoy.
2: La foto en la calle Sáenz de Baranda de Madrid a partir de las 2:30 regresamos allí, pero como digo, el caso de Mari Carmen ha reabierto de nuevo el debate sobre la vivienda en nuestro país, sobre estos modelos alentados en comunidades como la de Madrid por dirigentes como Ayuso, que ayer defendía el derecho a prosperar en paz, y también abre una brecha en el Ejecutivo, donde Sumar ha pedido a la parte socialista del gobierno que lleve de nuevo el decreto sobre vivienda al Consejo de Ministros de la semana que viene. El ministro Urtasun esta mañana.
4: De los fondos buitre, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no esperan nada, absolutamente nada. Pero del Gobierno Progresista de España y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene, sí. Y por lo tanto, lo que tengo que decir es que la semana que viene, sin falta, el Consejo de Ministros debe aprobar el Real Decreto de Vivienda con los desahucios y traerlo aquí y que todo el mundo esté a la altura. Hoy, este caso de Mari Carmen es un auténtico punto de inflexión y ya no podemos quedar impasibles.
2: No podemos quedar impasibles. Presión del Ministerio sobre el Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez, a partir de 12:30 con Jordi Fábrega. Nosotros analizamos aquí en Hora 14 cómo está ese decreto, por qué no sale adelante y cuántos desahucios se producen en España. 2:03 y es noticia importante de última hora que acabamos de conocer hace unos minutos. José Luis Rodríguez Zapatero acaba de remitir al juez Calama la información que le reclamaba el juzgado sobre el origen de las joyas que aparecieron, recordemos, en la caja fuerte del expresidente del gobierno, en su despacho. Fueron un regalo, dice Zapatero, en 2007 del rey Abdullah de Arabia Saudí. Ampliamos, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, explica la defensa de Zapatero que fueron una atención estrictamente personal del rey Abdullah que se le entregó en su residencia en la Moncloa en junio de 2007 durante la visita oficial a España del monarca saudí. Según detalla, aceptó esa atención por deferencia y guardó las joyas, las 12 piezas más valiosas de las incautadas, como muestra de respeto y agradecimiento sin haberles dado en todo este tiempo ni uso ni destino alguno. El problema es que Arabia Saudí no ha contestado a las dos misivas que ha enviado Zapatero por vía consular solicitando que confirmen la veracidad de su relato. Ha pedido al juez que, si considera insuficiente su versión, libre una comisión rogatoria para recabar de la Corte Real de Arabia Saudí la confirmación de que esos lotes de rubíes, esmeraldas y zafiros fueron un regalo personal a quien era en 2007 presidente del Gobierno de España.
2: Ampliamos. Recordemos que las hijas de Zapatero tienen que prestar declaración como imputadas en este caso, en el caso Plus Ultra, el próximo 30 de noviembre. 2:04, un bote de gas pimienta en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo. La diputada del PP, Ana Vázquez, expulsada de la Cámara Baja tras mostrar ese bote durante la sesión de control para denunciar la situación que se vive en Ceuta.
6: Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
7: Tengo que llamar al orden a la señora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso.
2: Francina Armengol la ha expulsado. Ella se ha resistido y tras defender por todos los medios que le han dado voz esta mañana que no se trataba de un arma, las cosas se han ido complicando más porque uno de los asesores de Ana Vázquez ha vaciado, dicen sin querer, el bote en un baño, provocando que 12 personas hayan necesitado atención médica y obligando a acordonar algunas zonas del hemiciclo, en concreto pasillos del Congreso. Cámara Baja, Joan Gimeno, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, la diputada ha repetido varias veces que el bote estaba vacío, pero después de ser expulsada del Pleno, le ha pedido a un trabajador del PP que fuera a un baño a limpiarlo. Es ahí donde, según él, lo ha accionado varias veces pensando que estaba vacío. Esto ha provocado que el gas se haya esparcido por el edificio y ha obligado a la policía a acordonar 3 baños, una cocina y un comedor del Congreso. Además, se ha tenido que atender a 12 personas afectadas por los efectos de este spray pimienta, una de ellas, una persona de la delegación de Mauritania que estaba de visita diplomática y que se ha sentido indispuesta. Aunque ya sabemos esta versión, la policía continúa hasta ahora investigando y revisando las cámaras de seguridad.
2: Y más cosas que nos deja este miércoles.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. Lo último es que un helicóptero del ejército ruso acaba de introducirse en el espacio aéreo de Polonia, que ya ha iniciado un plan para modernizar su red subterránea de refugios ante las incursiones de drones y misiles rusos. Hoy ha sido un helicóptero. Y nuestra intención es acercarnos al Festival de San Sebastián y escuchar a Brad Pitt, que ha pedido centrarnos en lo que nos une, que es casi todo, tras interpretar en su última película a un ex militar que intenta sobrevivir en Alaska tras un accidente de avión. El personaje más exigente, cuenta, de toda su carrera.
2: El tiempo, ya estamos oficialmente en otoño, aunque no lo parezca, Jordi Carbó.
10: El otoño ha llegado a nuestro país con tiempo todavía plenamente veraniego y todavía va a ser así durante unos cuantos días más. De momento esta tarde, de nuevo sol, algunas nubes en puntos costeros, sin lluvia y temperaturas máximas de 30 a 35 grados en la mayor parte de poblaciones, cerca de los 40 en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, pero también ya en muchos puntos de Canarias, hoy sobre todo en las islas más orientales, donde la calima también irá a más.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 7 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
11: Un mort, 13 ferits, un d'ells greu, a l'UCI per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès.
12: Tienen puertas metálicas y fugas, digamos que se ha cerrado todo y eso ha evitado el fuego hacia otra ala.
11: El foc ha començat a mitjanit en una de les habitacions que també d'aquest edifici, que és també un centre sociosanitari amb usuaris molt vulnerables. La víctima mortal era el lloc on ha començat tot. El president Illa admet errors amb el desastre a les proves PISA, però dona la crisi per tancada.
13: PISA ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança. No portaria res a un canvi de persones, per tant, no ho farem.
11: Pràcticament tota l'oposició ha demanat més responsabilitats. En concret, miren cap a Esther Niubó, fins i tot els socis com Esquerra Republicana.
14: La pitjor consellera de la història.
15: La culminació d'una desfeta absoluta del seu departament.
16: Ocultaron deliberadamente los datos. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
17: ¿Per què ho van amagar? ¿Per què no van informar d'aquest desgavell?
11: Detinguda la dona del conegut arquitecte Josep Joan Pere, mort fa 10 mesos a Baqueira. En un primer moment els Mossos van pensar que havia estat un atac de cor, però ara sospiten de la seva dona com a responsable. Tot això en aquest dimecres en què l'estació de Rodalies de Fabra i Puig continua tancada després que ahir part del fals sostre del vestíbul s'ensorrés i deixés 3 ferits. Els trens de la R4 no hi circulen i no hi ha data de reobertura.
18: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características.
11: Els tècnics de Renfe apunten com a possibles causes les vibracions per obres que s'hi estaven fent, tot i que hores abans el director de Rodalies ho descartés del tot. Ara mateix hi ha també, a banda d'aquesta incidència, hi ha retards a la R1 per un altre robatori de coure i amb la R3 tallada també entre la Molina i Puigcerdà per una incidència. I atenció perquè d'aquí res comença l'operació sortida del pont de la Mercè. El Servei Català de Trànsit preveu que entre les 3 de la tarda fins demà a la mateixa hora hi hagi 580.000 vehicles que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja es nota les rondes de Barcelona, però atenció, perquè aquesta hora també està tallada l'autovia A2 a Caldes de Malavella en sentit nord a causa de la fuita d'un camió i també hi ha un carril tallat a la C-17 a Montcada en sentit Vic. Demà és la Mercè, però avui és Santa Tecla. Aquest és el so del seguici festiu. S'ha fet aquest matí a la plaça de la Font. De seguida anirem en directe allà. Ara mateix ja en marxa la Diada Castellera i a Barcelona les festes arrenquen aquest vespre amb el pregó i a les 8. El toc d'inici a la plaça Sant Jaume. Repassarem de seguida els concerts als que podeu anar a les dues ciutats. Seran dies radiants. Jordi Carbó.
10: El primer dia de tardor aquí a Catalunya ens porta, o continua portant, temps propi de l'estiu, amb sol i calor la major part de la jornada. I és que aquesta tarda tindrem temperatures màximes semblants a les dels darrers dies, de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 35 al Pla de Lleida i sobretot a l'interior de la Vall de l'Ebre, amb sensació marcada de xafogó i no només al litoral. Farà sol, els núvols que es vegin no seran destacables i vent de marinada de moderat a fort fins a primeres hores de la nit. I demà, també divendres, temperatures encara més altes, passarem a facilitat dels 30 graus a gran part de Catalunya i continuarà fent sol. El cap de setmana veurem més núvols i això farà baixar una mica la temperatura, però continuarà fent calor a les tardes.
11: A la tècnica Víctor Valero, la producció Martí Oliver, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Bona tarda, seguim pendents de la investigació per saber què ha passat aquesta matinada, aquest incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès. Hi ha mort un usuari, 13 persones més estan ferides que estan ingressades a diferents hospitals. Martí Oliver, primer de tot, com estan els ferits? Estem parlant d'una residència de gent gran, que alhora també era un centre sociosanitari, per tant, gent molt vulnerable.
19: Sí, el fum va afectar pràcticament els 80 ingressats que hi ha al centre i d'aquests 13 han hagut de ser traslladats en diferents hospitals dels dos vallesos per la inhalació de fum. D'aquests, dos continuaran ingressats pels problemes respiratoris que tenen, un és fins i tot a la UCI, mentre que la resta ja podran rebre l'alta avui mateix. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, aquest matí ha visitat el centre.
20: Estan afectades, en aquest cas, la primera planta i la segona. La tercera és habitable. Aquelles 13 persones que han sortit fora i que, per tant, no van passar la nit aquí seran reubicades en altres centres sociosanitaris o residencials.
19: La resta d'usuaris que no es van haver de traslladar a l'hospital s'han pogut reallotjar en altres parts del centre. L'activitat aquest dimecres ja s'ha normalitzat força.
11: El foc ha començat de matinada en una habitació. La víctima és un home que era en aquest espai quan ha començat tot plegat. Sabem exactament què ha passat, Martí?
19: Els bombers van rebre l'avís a 11:45 de la nit i, segons ha explicat el gerent del centre, Ramon Ramells, les portes tallafoc que té l'edifici van impedir que el foc s'escampés a altres plantes.
21: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible. No?
19: Una hora després els bombers ja van poder aturar el foc i, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, a l'Aquí Catalunya, va ser aleshores que van trobar a la víctima d'uns 53 anys a dins de l'habitació.
22: No va poder arribar al SEM, clar, fins que els bombers van poder apagar i van poder obrir la porta d'aquesta habitació que sembla ser que estava bloquejada. No?
19: Els Mossos han obert una investigació per resoldre si es tracta d'un usuari o d'un treballador del centre i també per aclarir les causes d'aquest incendi.
11: Pendents de qualsevol novetat, gràcies Martí. Pendents també del que ha passat en un hotel de Peralada, a l'Alt Empordà. Una explosió aquesta matinada. Els bombers han tancat l'accés a l'edifici. Última hora des de Ràdio Girona, Carles Couso.
23: L'home de 47 anys està a l'Hospital Vall d'Hebron des d'aquesta matinada en estat crític. Hi ha un segon ferit, en aquest cas un home de 74 anys, que està ferit lleu al trueta. L'avís de l'explosió ha sigut quan passaven pocs minuts d'un quart de 3 del matí i, segons les primeres investigacions dels bombers, l'origen estaria en les tuberies d'un dipòsit de gas proper de l'hotel Can Carbó de l'Olivera.
24: El dipòsit que està a l'exterior està intacte. Al dipòsit hi ha una canalització, l'usuari està a l'interior. Per tant, evidentment, és amb una d'aquestes canalitzacions claus o aparells receptors on ha estat el problema.
23: Robert Gómez, cap de coordinació de la sala central dels bombers. L'hotel ha quedat precintat per la gran afectació a l'estructura de l'edifici. Moltes de les parets han cedit i durant el matí efectius dels bombers i de l'empresa del gas han estat revisant la situació sobre el terreny.
11: Doncs, com dèiem, aquest home crític a l'Hospital Vall d'Hebron després d'aquesta explosió aquesta matinada en un hotel de Peralada. I també de les últimes hores hi ha hagut un altre incident amb ferits, en aquest cas a l'estació de Fabra i Puig de Rodalies. És una estació que encara a hores d'ara està totalment tancada, no hi paren els únics trens que fins ara circulaven per aquesta estació, que són els de la R4. Ahir al vespre es va ensorrar una part d'un fals sostre del vestíbul i va deixar 3 persones ferides lleus. Els tècnics de Renfe apunten com a possibles causes les pluges de la setmana passada i les vibracions per unes obres que han començat just aquesta setmana. Les reparacions poden durar dies i, per tant, l'estació continuarà tancada fins que es pugui garantir la seguretat, Pol Valero.
0: Tècnics de Renfe han inspeccionat els danys durant el matí i han assenyalat les fortes pluges com a primer factor de risc perquè el guix del sostre del vestíbul va absorbir molta aigua.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado y provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
0: És Javier Domènech, director d'estacions de Renfe, que ha assenyalat que un altre factor poden haver estat les vibracions del pas dels trens i també de les obres que han començat aquesta setmana a l'estació. Són treballs de substitució del paviment a una altra zona. Inicialment, el director de Rodalies, Òscar Playà, havia dit ahir a la nit que no tenien res a veure.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació.
0: Davant la possibilitat que hi hagi altres parts de la coberta en mal estat, Renfe ha decidit retirar-la completament i ampliar el contracte de les obres per poder reparar-la. Mentre l'estació continua tancada, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen. Els de l'R3 i l'R7 ja no hi passaven per les obres a Montcada bifurcació i ara els viatgers que van a Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro.
11: Avui un dia més es demostra que la normalitat de Rodalies és el caos perquè hi ha hagut un altre robatori de coure entre Badalona i el Clot que ha provocat retards a la R1. Els trens de la R2 i Regional Sud tenen retards de mitja hora per una incidència que s'ha resolt i també fa poca estona s'ha reobert la circulació de trens entre la Molina i Puigcerdà, que estava totalment tallada per una altra incidència que ha afectat el subministrament elèctric. Ara passa un minut d'un quart de tres.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Compareixença extraordinària del president Salvador Illa per donar explicacions sobre el desastre de les proves PISA.
4: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix.
11: Ha parlat d'errors greus, inacceptables. Recordem que aquests errors greus van fer que Catalunya quedés fora de les proves a ulls de l'OCDE perquè s'havia exclòs els resultats masses alumnes i, per tant, s'alterava la mitja d'aquestes proves. El president ha negat intencionalitat, parla d'una incidència tècnica i manté la confiança en la consellera Esther Niubó. Som al Parlament. Xavi Balló, Laura Pons, què tal? Bona tarda.
5: Hola, què
6: Hola,
5: tal?
6: Bona tarda.
11: Comencem per les explicacions del president. Laura.
5: Si Salvador Illa admet l'error, se'n fa càrrec i titlla de greu i inacceptable l'equívoc amb la mostra.
4: PISA 2025 no ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern.
5: El president ha reivindicat que s'han pres mesures, que s'ha cessat la número 2 de Niubó i que s'han obert 3 expedients per investigar responsabilitats internes. En cap cas, però, està sobre la taula cessar la titular d'Educació.
4: La consellera té la meva confiança, perquè he escatit i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convico a disposició he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
5: El que ha fet el president és aguantar la tempesta de l'oposició i virar el debat cap a la necessitat de reformar el sistema educatiu, mirada posada en la cimera de partits que ha convocat de cara a divendres.
4: Un debat que ens dugui a assumir un nou gran consens de país per l'educació, un pacte de país per l'educació, un debat constructiu, un debat que posi un nord i una raó a cada mesura.
5: Ella parla d'oportunitat per recuperar la calma, la confiança, recupera en definitiva un clima de treball conjunt amb la comunitat educativa.
11: Recordem que es va cessar la número 2 de la conselleria d'Esther Niubó a finals d'agost. Es van obrir 3 expedients a funcionaris que es titllava de responsables, però per l'oposició aquesta crisi no es pot tancar aquí. L'estat de l'educació a Catalunya és gravíssim i per això tots els partits han mirat a la consellera exigint més responsabilitats. Xavi.
6: L'oposició ha acusat unànimament el govern d'actuar amb opacitat, sospitant que ho sabia des de feia molts mesos o fins i tot que hi havia una intencionalitat política en l'error. Així ho ha insinuat la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha acusat Niubó de ser la pitjor consellera d'Educació de la història.
25: O és que volien manipular aquestes notes per fer veure que amb la consellera Niubó a l'educació ja tot anava bé? Com és que encara avui manté la consellera Niubó?
6: Però tampoc els socis han sigut benevolents. Han acusat la consellera d'amagar informació. Són el diputat d'Esquerra Jordi Albert i Jèssica Albiach dels Comuns.
26: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
27: Aquest debat de país el que no pot ser és ni l'excusa per salvar a la consellera Niubó ni un nou pacte fake.
6: I el PP ha tirat de sarcasme per assegurar que l'episodi ha deixat en ridícul Catalunya. Alejandro Fernández.
28: El primer ser humano en la historia de nuestra especie en inaugurar un eclipse. Apretó con determinación un enorme botón rojo, activó la cuenta atrás del eclipse. Cuando acabó la cuenta atrás, hubo un eclipse. asombroso, maravilloso. Y mientras organizaba eclipses, el sistema educativo catalán se convertía en el hazmerreír de toda Europa.
6: La CUP ha tornat a exigir la dimissió de Niubó i que es torni a negociar amb els sindicats educatius si realment volen arribar a tenir els recursos suficients i pau a les escoles.
11: Tot això el dia després que també al Parlament hi hagués compareixença per la infiltració de dues agents de Mossos en una assemblea de professors. La policia catalana ha tancat la investigació interna que va obrir i ho anunciava davant dels partits en comissió parlamentària al cap de la Comissaria d'Informació dels Mossos, deixant clar que no es va fer res mal fet.
2: No he vingut aquí a defensar una actuació de la que no em crec.

0: sindicats, però segons ha pogut saber Ser Catalunya, la jutgessa rebutja citar a testimonis i celebrar un judici per escoltar les parts, així que ho resoldrà tot plegat directament en sentència.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Crisi a l'educació, però també el govern té una crisi oberta fa temps amb la salut, en concret amb els metges. Recordem que a l'octubre el sindicat majoritari es suma a la vaga indefinida que s'ha convocat a tot Espanya, ja han fet 12 vagues a Catalunya i des del juny també estan cridant a no fer hores extra per denunciar que el sistema s'aguanta només amb la sobrecàrrega assistencial. Dijous va ser la primera vegada que la consellera Olga Pané es va reunir amb aquest sindicat majoritari, tot i que fa 2 anys que és consellera, i avui Olga Pané ha passat per Ser Catalunya.
2: Aquesta és una vaga a nivell estatal que pretén modificar els continguts de l'Estatuto Marco. Per tant, depassa totalment el que nosaltres puguem fer aquí.
0: Vull dir, insistia amb el mateix argument que havia esgrimit fins ara per no reunir-s'hi, que eren demandes dels metges que depenen del Ministeri, però li repreguntava la Marina Fernández.
3: Ja, el que passa és que aquí diuen que hi ha una sobrecàrrega assistencial o que aleshores no són les mateixes que altres llocs d'Espanya.
2: La sobrecàrrega assistencial és exactament la mateixa que tenim a tot arreu, eh? De fet, el nombre de metges per habitant a Catalunya és molt més alt que la resta de les comunitats autònomes. I jo el que sento molt, perquè m'estan fent senyals de tot arreu que me'n tinc que anar.
3: La deixem marxar.
2: I em sap greu, i un altre dia, si li sembla, continuem.
3: La convidem aquí a l'estudi quan vostè vulgui, perquè tenim més coses a parlar.
0: Doncs s'ha acabat l'entrevista, a l'espera de la pròxima. 2 minuts, anem fins a Lleida, on hi ha acord entre PSC i Junts per prohibir el burca i el niqab en espais públics. Fins ara.
4: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samar 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu, a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
5: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
6: Tens totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
5: I a més, circuit especialitzat per la dona. Centre Mèdic Alomar.
6: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Estàs feta d'aigua, pas i tomes capes.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
8: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Sol, solet, vine a ma veu.
10: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troba'n tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Ens situem ara a Lleida. PSC i Junts s'han unit per prohibir el burca i el niqab en espais públics. És una nova ordenança que es votarà demà passat. Mercè Marc.
11: Junts, amb 5 regidors, permetrà aprovar la nova ordenança de civisme de Lleida que l'equip de govern socialista, amb 9, ha impulsat, ordenança que en un dels seus articles prohibeix portar el rostre tapat. Junts passa de l'abstenció inicial a la normativa a un vot favorable per 2 motius. Un, perquè al redactat d'aquest article s'incorpora l'afegitó segons la normativa vigent davant d'una possible regulació estatal, diu Violant Cervera, la portaveu de Junts.
12: El tema del burca no ens acaba d'agradar el redactat que han ficat, perquè nosaltres incidiríem més en un tema també de seguretat, però sí que hem volgut introduir doncs, l'afegitó de segons la normativa vigent, si és que en algun moment en el Congrés dels Diputats doncs el burca es prohibeix.
11: Afegitó, per una banda, i ordenança condicionada que el PSC doni suport a Junts en una moció per instal·lar lavabos al carrer. Si res no canvia, doncs divendres en el ple tirarà endavant tot plegat amb els vots, 14 vots, PSC i Junts dels 27 del consistori.
0: 5 minuts i 2 quarts. Detinguda a Madrid per part dels Mossos la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere i Miret, que va morir per Sant Esteve Baqueira. Inicialment es va pensar que havia estat un atac de cor, però ara la policia creu que la seva companya hi està involucrada.
13: Joan Pere, de 72 anys, era un arquitecte molt conegut en els cercles de la burgesia catalana. És l'autor de les seus del despatx de 4K.

0: Setem el llapis de memòria de Luz Carnina amb la cançó Wild Horses del grup Flying Burrito Brothers, que aquest tema va ser publicat l'any 1970, és a dir, un any abans que també el publiquessin els Rolling Stones.
1: Correcte.
0: I, de fet, jo m'atreveria a dir que la versió dels Rollings és la que s'ha fet més mainstream, no la més coneguda.
1: Jo...
0: Tu que ets expert musical, explica'm això, de qui és la cançó, és dels Burritos Brothers,
1: és
0: del Mick Jagger i el Keith Richards.
1: Aquesta cançó és d'un senyor que es deia Gram Parsons. Gram Parsons era el líder i el guitarra i el cantant de The Flying Burrito Brothers. Per mi, una de les bandes de referència històriques en el country i en el nou rock americà. Els Rolling Stones van convidar aquest senyor, que tots sabem que era un superdrogadicte i un alcohòlic.
0: Quin d'ells?
1: Gram Parsons.
0: Ah, és que ens podíem confondre aquí, per saber qui era.
1: Correcte, perquè amb Keith Richards...
0: Clar.
1: Es va fer molt amic de Keith Richards i precisament li va ensenyar la tabulació a la guitarra com posar les mans per tocar country. Perquè Keith Richards venia del blues i del rhythm and blues i del rock. La tabulació amb el country és diferent. Gram Parsons i aquesta cançó és de Gram Parsons i és del Flying Burrito Brothers i el senyor Mick Jagger i el senyor Keith Richards amb una borratxera barrejant cocaïna, heroïna i bourbon, li van robar la cançó a Gram Parsons. Cada cop que escolto aquesta cançó se'm regira l'ànima perquè és una cançó preciosa i em donen ganes de tocar-li la cara a Keith Richards pel que va fer. El meu admirat Keith Richards. Però hi ha coses que només sabem. El públic generalista no ha de saber això. El públic generalista s'ha d'enamorar de la cançó. Però els historiadors ja estem per això. Perquè de quan ens conviden als postos a explicar què ha passat veritablement.
0: La veritat.
1: No la veritat. Jo tampoc vinc aquí con l'espada de Damocles, però, home, això està documentat. I tu mateix, és a dir, perdoneu, aquesta cançó és del 69 i l'any següent la van signar el que ha passat aquí, no? Doncs és això.
0: Una bona borratxera.
1: És una bona borratxera i els altres... I,
0: del Gram, no?
1: I Mick Jagger, que també és d'aquells una mica... Quin currillo, eh? Quin currillo. Me'n recorda Mick Jagger quan era jove, aquella gent que t'espera a la porta del pont aeri.
0: Sí, un xulaco.
1: Per a birlar-te la bomber. No, però és d'aquells pispetes, saps?
0: De la picaresca, eh?
1: És una esponja, Mick Jagger. Per mi, la banda de referència de rock and roll mundial... Són els Rolling Stones. The Rolling Stones. Sisplau, no digueu mai el Rolling.
0: Com he fet jo ara fa un moment.
1: Sisplau, no tornis a dir-ho. En la memòria del senyor Jordi Tardà, que el cel sia i ens està
0: escoltant.
1: The
0: Rolling Stones.
1: The Rolling Stones o els Stones.
0: Val.
1: Això del Rolling ho diuen, pues això, pues a Callao i alrededores. No, diguem
0: els garrulos
1: coses.
0: Com jo, eh?
1: No, no garrulos, però que no passa res.
0: Minut 12 de
1: programa segurament,
0: ja m'està dient garrulo.
1: No, però va,
0: t'ho dic
1: amb el carinyo que et professo.
0: Per què l'has inclòs al teu llapis de memòria? A més, per explicar aquesta veritat, et transporta algun moment concret de la teva vida?
1: Em transporta moments de melange, d'estar trist... Perquè aquesta vida no només és el ja-ja-ji-ji. Jo, com a ésser humà, també necessito plorar de quan en quan. I hi ha coses que em fan plorar. Hi ha coses perquè em retrotrauen, o a la meva infància, a gent que ja no està amb nosaltres. Per exemple, aquesta cançó. No sé, cadascú tenim la banda sonora interioritzada dins del cos. Pràcticament és una cosa física. Tu tindràs un tema que recordi pues, una cosa molt especial.
0: I
1: a l'ésser humà, la benzina que ens mou són l'amor, el sexe i a la gent que trobem a faltar. I unes coses et porten a l'eufòria i a tirar cap endavant, i a les altres, un dia, pues, no et vols aixecar de la cama, del llit, perdó. Igual estàs sonant Wild Horses. Però allò m'està acompanyant, en aquell dolor, en aquell moment de merda. No necessito escoltar Sonia i Selena quan estic trist. M'entens?
0: Uh-huh.
1: I això també és important, dir-ho. Hi ha unes bandes sonores determinades. Érem crios i a moltes generacions ens han educat que els tios no podien plorar en públic. Però quina merda és aquesta? O sigui, per què hem d'amagar els sentiments? Ara no dic que ara sortim d'aquí i ens posem tots aquí a plorar, que hem de sortir amb una zòdia al carrer Casp. No, home, però, hòstia, tinc ganes de plorar, estic trist i tal. Trobo a faltar mon pare, perquè mon pare posava aquesta cançó cada dissabte al matí a casa. Me la poso, ploro, agafo la foto, el trobo a faltar, li foto un petó, em dutxo i surto al carrer.
0: I continues.
1: És que és això la puta vida. Això ho agafes una determinació un dia de no continuar més, com a amics meus, i això ho respecto, i és un tema molt seriós, el suïcidi. Hem d'ajudar la gent a no caure, però, hòstia, i aquesta, aquesta llibertat individual de la persona humana de dir aquest cos és meu i jo ja no vull continuar, com la maneguem?
0: Jo crec que sempre que hi ha un suïcidi hi ha un fracàs.
1: Hi ha un fracàs, però potser no m'he expressat molt bé o tirar la teva vida cap a una altra banda. Qui sóc jo per dir-te que has de girar per aquí?
0: Evidentment, ningú.
1: Aleshores, en quin pedestal ètic ens trobem per dir-li a una persona que no abandoni aquesta vida? Qui som nosaltres?
0: En tot cas, el que hem entès és que aquesta cançó és putinejar en la nostàlgia.
1: Nostàlgia i sentiments. I la música, la bona música, ens ha de posar els pèls de punta. Està sonant això de fons pels cascos i se m'està pujant el pèl. Això, senyors, senyores, amics i amigues, té un nom i es diu art. L'art et fa remoure per dins. Per bé o per dolent, però t'ha de dir alguna cosa. La indiferència és el pop consumible mainstream. És entreteniment. Això és art. L'entreteniment és una altra cosa.
0: Feu cas del que diu l'Òscar, perquè...
1: M'he posat molt seriós, ara, macho.
0: Bé, t'has de posar transcendent quan t'ho creguis, perquè tu vens d'història de l'art, i que... si no m'equivoco, tens un màster en filosofia de l'art contemporani no objectual.
1: Correcte.
0: Això què és?
1: Doncs mira, és tot l'art que no és arquitectura, escultura ni pintura. Art no objectual són, doncs, per exemple, la música, el teatre, el cinema, però també accions artístiques. Què és una acció artística? Perquè la gent tal... Un happening és una acció artística. Al principi de la fura dels baus, a l'any 80, aquest tio es pujat a un cotxe, destrossant amb martells un cotxe, allò és una acció artística. Em vaig espacerejar amb això. Les accions artístiques, què comporten? Comporten que darrere hi ha un pensament filosòfic. I també em vaig espacerejar en filosofia contemporània de l'art. Una cosa que som quatre pajilleros al món. I que no interessa, ni fins i tot no m'interessa ni a mi.
0: Però t'ho vas treure.
1: Però m'ho vaig treure. Per què? Perquè tothom estava fent lo de sempre. Art modern i contemporani, Picasso, Miró. La gent que s'expressava, el meu amic Albert Velasco, romànic,
0: que
1: gòtic.
0: Que va passar pel programa.
1: Romànic, gòtic. Jo vaig aprovar tot allò. Vaig fins i tot a provar escultura espanyola del barroc, que és una de les merdes més grans que hi ha al món. Hòstia, i vaig dir, no, necessito modernitat. I em va canviar la vida i a la manera de pensar, també gràcies a les cançons que avui escoltarem.
0: Que tu has fet de... i continues fent de crític musical.
1: Continuo fent de crític musical, però continuo fent de crític musical quan se'n convida a un puesto per parlar de coses. Se'n convida per parlar, per exemple, fem una avançadilla, doncs em convidarà la Marina per parlar d'aquesta residència que té Shakira a Madrid. Que...
0: Aquí a Catalunya.
1: Correcte, aquí a Catalunya. El diari Gara, el suplement dominical, vaig ser la primera persona en publicar un especial de música electrònica, però no em criden dels diaris mai. Jo tinc el meu propi digital, bitburger.com, i allà aboco el que a mi m'interessa i el que jo crec que és cultura moderna i contemporània. No necessito que tindre una columna en un diari. Per què no necessito? Perquè els meus interessos com a crític cultural no coincidiran mai amb els de l'empresa. I si a mi m'envies a cobrir el concert d'Aitana, no tindràs collons de publicar la crítica.

0: infantil i juvenil.
1: Tu estàs allà?
0: Jo no estic allà, però a mi l'Aitana no em sembla ben bé una artisticitat semblant a la de Grand Parsons. Ara algú podrà dir, vostè és un polla vieja i un viejo. Sí, soy un polla viejo. Y tengo 3.500 vinilos en casa. ¿Cuántos tienes tú?
1: Bueno, doncs t'enviem a tu al concert d'Aitana,
0: no,
1: i també enviem a un expert en Aitana.
0: Però no cal fer el destraler amb Aitana, però la crítica musical en aquest país no existeix. Tu agafes La Vanguardia, hi ha un senyor que li donen un trosset així per descriure un disco de Neil Young. Hola.
1: Un trosset així està fent un gest de molt petit. Molt petit.
0: Perdoneu, de vegades...
1: Com un barrufet.
0: Correcte. Un dit a la mà. Tu creus que amb una llargària d'un dit a la mà tu pots descriure... Ja no dic crítica, descriure un disco? Pues això és el que resumeix la crítica musical. Després tenim revistes especialitzades. Ja, però ja estem d'especialització. El públic generalista també té dret a conèixer que Neil Young ha tret un disc. I no està des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit a tots els mitjans menjant-nos Aitana, Aitana, Aitana. Coldplay, quan venen Coldplay. Quan ve Lady Gaga, Lady Gaga. Tot el que més ha desaparegut. La cultura s'ha reduït en entreteniment.
1: T'has enfadat amb el món, eh?
0: Perquè m'enfado quan parlo de cultura. D'altres coses no. Però amb això ens hem d'enfadar. Els que hem estudiat això i ens dediquem a això, des de l'absolut underground, hem de dir les coses tal com són. El nivell cultural d'aquest país és lamentable. Lamentable. Només cal que mirem com els últims resultats de PISA. Tu creus que a mi ara em val la pena agafar un llibre publicat per una editorial de Barcelona que es diu Contra, que té 1.800 pàgines, que són la biografia de Neil Young, que l'han editat en espanyol per tot Espanya, i vindre aquí a parlar d'això?
1: A veure qui t'ho compra.
0: A veure, no, és que ja directament no m'interessa a mi vindre, perquè he de fer un esforç que no serà ni remunerat ni compensat intel·lectualment. I ho sento, però és així. Això no és ni França ni Alemanya. En aquest país, fa 10 anys, li vam tindre que explicar a un ministre de Cultura què era Sonar.
1: A quin era?
0: Aquí es queda. És aquest el nivell d'aquest país. A mi, quan em parlen de coses modernes i contemporànies i del trap i de no sé què i tal, i penso que visquem en un país que encara està al segle XIX, que la cultura en Espanya és lo museable. Fora del Museu del Prado és otra cosa diferente. I aquest és el nivell intel·lectual que tenim en aquest país. Com vols parlar de filosofia contemporània de l'art a la música electrònica de ball del segle XXI a un senyor que li has de dir què és Sonar, quan Sonar portava 25 anys en actiu?
1: Estic pensant en els ministres de Cultura que han passat.
0: Bé,
1: fa 10 anys, 2016, feu números.
0: Com això i tal. I vas, t'ofereixes, com per exemple, vinc aquí o a qualsevol altra ràdio i dic, anem a parlar d'aquestes coses. I em diuen, però això a qui li interessa? Hem de parlar d'Aitana, que fa 6 concerts seguits. I penses...
1: Jo crec que hi ha espai per tot, eh?
0: Sí,
1: sincerament,
0: però casualment, a l'espai que a mi em deixarien a la 2... per parlar de Neil Young, seria a les 2:30 del matí.
1: Sí, sí, que hi ha una falta de confiança en la cultura, és evident.
0: No, jo crec que no.
1: En l'artefacte cultural, bueno, també ens ho explicava l'Andrea Gómez quan estava a Nervi.
0: Correcte.
1: Que un dia estava a 1:30, un altre dia a les 12, i dius, ostres, quina confiança tenen en el programa de cultura que estic fent.
0: A l'Andrea Gómez van tractar el seu programa com si fos la Teletienda. Que és com es tracta a la cultura en aquest país. Però bé, escolta, jo ja estic gran i també t'he de dir una cosa, ja estic de tornada de tot, eh? Jo ja no estic aquí per ser Don Quijote. Espero que el jovent que puja de tal, qui tingui unes mínimes actituds de crític cultural i d'historiador de l'art, s'hi posin les piles i posin les piles als senyors que manen.
1: I nosaltres anem avançant. Venga. Perquè suposo que ja has identificat la cançó que està sonant de fons.
0: Home, el meu amic Miguel Mix.
1: Miguel Mix, música electrònica.
0: Això és house de la costa oest de Califòrnia.
1: Això és houseete, bueno.
0: Això és houseete, ja el house originari és de Chicago, ja en parlarem després. Aquest so, que és d'amor a molts els malucs i tal, es practica molt a la costa oest americana, és a dir, a Califòrnia. El senyor Miguel Mix, conjuntament amb un senyor que es diu Marc Farinha,

0: i són les dues exponents d'aquest house. És molt finet, això. No, no hi ha un bon vodú. No associes això a les 5 del matí amb una discoteca, gent menjant pastilles i suat. Això és hedonisme.
1: Això és còctel, eh?
0: Això és una... Sí, correcte, és molt finet. És d'aquella gent que agafa la copa i tira el dit del meñique per arriba. És molt finet, és molt primet. I aquí, amb aquest tipus de house, jo vaig descobrir un cert hedonisme que primer havies descobert amb el House de Chicago, que és patrimoni homosexual. Vaig veure, al cap de molts anys d'investigar sobre el House, que hi havia una branca a Califòrnia que era, bueno, més hetero de lo normal. Per mi això que sona és House hetero.
1: House hetero, eh?
0: Tot el House anterior, des de 1880 fins a pràcticament ara, el 99,9% és patrimoni, i s'ha de dir així, és house de maricons. Vaig treballar 12 anys al Sonar, porto des dels 8 anys fent crítica electrònica, quan parlo amb els meus amics discjòquis internacionals, nacionals i tal, sempre parlem així. Això és música de maricons, perquè ells van posar el cos i la vida perquè ara nosaltres, els heteros, puguem ballar pels puestos.
1: Doncs hem escoltat una miqueta de House Hetero, que és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria del multicol·laborador de mitjans i expert musical, ho estem comprovant, l'Òscar Nin.

0: Òscar, tu continues sortint de nit?
1: De quan en quan, però ja de nit no surto, perquè veure un senyor de 51 anys com jo a les 5 i mitja del matí a una pista, una de dues. O ets el pare d'algú que no li estan responent al WhatsApp, ets l'amo del club, que els amos del club tampoc estan al club a les 5 i mitja del matí, o ets policia. Jo m'agrada veure els meus amics underground que punxen a afters i punxen pel matí.
0: Sí, tu et lleves, et prens el teu cafè amb llet, el teu croissant...
1: Agafo la Vanguardia sota el braç i vaig a puestos aquí a Barcelona, que vull recordar, com sempre, el viejo pesado que sempre dice lo mismo, els afters a Catalunya estan prohibits. A la resta d'Espanya, no. I vull recordar que un after és una discoteca, per tant, és hostaleria. Només es demana... No, aquí només es para la mà quan plou i per les terrasses, per defendre un negoci que és cultural i que, com per exemple, va generar puestos de treball i una pasta ingent com era el matiner de Viladecans, que van acabar tenint una discoteca pròpia, una residència pròpia a Eivissa i després a Miami, el van tancar. Perquè en aquest país ballar de dia és delicte. Però desviar calés...
0: Estàs molt enfadat, eh?
1: Molt! Perquè és que em toquen lo meu. I jo suposo que quan portes un pagès i parleu de coses de pagesia, pues es posa així. I jo... Pues a mi em sap greu que aquí a Catalunya, a ballar de dia, pues estigui equiparat a, no sé, a atracar el Corte Inglés.
0: Tot i que hi ha més afters que disfressats que atracadors del Corte Inglés. Perquè, feta la llei, feta la trampa.
1: Evidentment, això és la llei de l'alcohol als Estats Units. Si és vostè em proveeix tal, pues aquí darrere em faig el meu propi whisky. Però bé, la petita reflexió. 2026... i ballar de dia a un puesto que has de pagar una entrada, que hi ha uns senyors que han d'estar assegurats, que hi ha un disjockey posant discos, que hi ha una senyora guardarropia, o dues, o un senyor, hi ha gent posant copes. Per què hem de prohibir això? Per què? Perquè vam satanitzar al seu dia la ruta del bacalao. La vam satanitzar. És així?
0: Tu la vas fer, la ruta del bacalao?
1: Jo la vaig fer. Jo la vaig fer. I aquella carretera... La carretera del Sayer era com Mad Max. I fins que no van morir uns nens de Madrid, no s'hi va posar remei. Allà cada cap de setmana s'hi deixava la vida gent de Catalunya i gent de València. Però fins que no van vindre els de Madrid i se quedó allí en una curva alguien, no van posar remei. Al matí següent, Nieves Herrero va sortir a Antena 3 satanitzant tot allò. En 48 hores van tancar-ho tot. La culpa és sempre de la droga i del jovent. Sempre, en aquest món. És cíclic. És cíclic. És cíclic. I d'aquells lodos, estos és d'allò. Per exemple, tu te'n vas a Madrid, i a Madrid està legalitzat, i és un negoci fins i tot ben vist. Obren fàbric a les 11 i mitja, 12 del migdia, i estan fins a les 6 de la tarda. Programació internacional de jockeys, una capacitat de 8.000 persones. Cua a la porta per entrar. L'entrada mínima, 30 pavos. Hola, què estem fent aquí?
0: Doncs una reivindicació més.
1: Correcte.
0: Què tal t'has portat amb el món de la nit? Perquè la nit també s'ha de saber treballar-la.
1: Sí, jo m'he portat molt malament. He experimentat el millor i el pitjor de la nit. He baixat a l'infern, he tingut problemes i m'he sortit. I per això m'agrada també explicar segons quines coses. El món de la nit és molt maco, coneixes a molta gent... et passes fent tot el dia ballant i estan de festa i del ja-ja-ji-ji, però quan caus en el món de les drogues i no te'n pots sortir, t'han d'ajudar. I jo he vist amics meus morir-se als meus braços, he vist gent quedar tocadíssima per les drogues i jo he jugat amb això. M'he cremat, però m'he posat pomades i m'he curat. I el que recomano a tota la gent que consumeix drogues i que és jove i que ens poden estar escoltant ara mateix és... Jo no sóc son pare, no vull ser, però tampoc sóc la Guàrdia Civil. Informeu-vos de què preneu. I sempre que veieu una cosa que es diu Energy Control a portes de discoteques o a portes de festivals, com el Sonar, com el Primavera Sound, i porteu drogues, porteu-les. Aquella gent que som especialistes, són especialistes, el Sonar sempre ho teníem. Anava allà la gent, portava la droga i li analitzaven en directe i li deien què havia comprat. Igual et podien dir, escolta, has pagat tanta pasta per dues pastilles d'èstasis i també t'han venut dos gelocatils. O, ojo, perquè això porta un 90% de M. I tu tens 20 anys i peses 35 quilos. Si et prens aquesta pastilla sencera, et moriràs. Necessitem informació, com a tota la vida, com al sexe.
0: Sí, sí.
1: Com en tot.
0: I que després te la tornen.
1: I que després te la tornen. Evidentment, perquè ja, si se la queden pa dentro, aquello que
0: bueno,
1: sempre
0: seria dic, un negoci, no?
1: La butxaqueta petita del denim. No, no. Però, escolteu, que la gent faci el que vulgui, sempre a la vida, però amb informació, sempre.
0: Com portes fer-te gran, Òscar?
1: Molt malament,
0: això,
1: tio.
0: Malament, o sigui, això de semblar policia si vas a les 5 i mig del matí no ho portes bé.
1: Per què? Perquè tinc la mateixa mentalitat que quan tenia 8 anys i tinc un cos de 51.
0: El nen sempre per viu, eh?
1: És que m'ho diu la meva parella. És que sóc un nen.
0: L'altre dia aquí, el Pepe Sacristán,
1: sí,
0: deia que amb ell recordar que és un nen és el que el motiva a continuar cap endavant. Mm. I que aquest nen se l'ha de cuidar, se l'ha de protegir i, sobretot, no se'l pot trair.
1: Ahí està. Ui, això de les traïcions. Jo m'he traït a mi mateix molts cops. Molts.
0: El nen també.
1: A
0: l'Òscar Nin nen?
1: A l'Òscar Nin nen, no, perquè l'Òscar Nin, algun dia et passaré una foto, era un angelet. Tenia el cabell arrissat com el Jackson 5, la meva mare em portava com pantalones de peto i amb les kickers i semblava un angelet. Però què em sembla fer-me gran? Per unes coses em sento alleugerit de no tindre que passar un altre cop per unes altres coses. I per altra penses, no per les discoteques, no? Però penses, hòstia, si ara tingués 20 anys. Tu.
0: Si tinguessis 20 anys i tinguessis les vivències que tens ara.
1: Ara, és que jo crec que això és la pel·lícula de ciència-ficció que alguns hem somiat moltes nits. És, hòstia, per què no puc tornar a tindre 18, però amb les vivències...
0: Clar.
1: I amb lo de 51.
0: No et fot.
1: I clar, però és això. És, això ja és matèria del Festival de Sitges.
0: Això és una pel·lícula que es dirà Pipiolo.
1: Pipiolo, eh?
0: I que ets tu recordant com eres un pipiolo fa 5 anys
1: recordant.
0: I d'aquí 5 anys pensaràs que ara eres un pipiolo.
1: Jo la veritat és que tinc un record de la infància que jo estic molt agraït a la meva família. De debò.
0: Doncs marxem cap a la teva infància.
1: Home.
0: I ho fem de la mà de Fortunate Son dels Creedence.

0: Fortunate són dels Creedence Clearwater Revival, sonant el llapis de memòria de l'agitador cultural Oscar Nin, que aquest tema va ser publicat l'any 1969 i de seguida es va convertir en un himne contra la guerra del Vietnam.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin record et porta aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, Oscar, és un dels primers. Jo era un marrec, encara em cagava a sobre i moquejava els discos que teníem un pare i ma mare per casa. Jo me'n recordo un dissabte al matí, no sé quina edat tenia, que mon pare va posar l'agulla sobre el vinil i va sonar això. I anys després forma part de la meva, el que parlàvem abans, la banda sonora meva. Jo vaig començar a escoltar aquesta mena de rock and roll americà, està sonant la Creedence Clearwater Revival, amb el senyor John Fogerty, gràcies a mon pare. Després, al cap dels anys, quan vaig entrar a escriure Popular 1 amb 14 anys, crítiques de rock i de country, fixa't, com un tio amb 14 anys comença a escriure de country i de rock i acaba treballant a Sonar Festival i sent especialista de House de Chicago, no? La meva vida és música. I al cap d'uns anys vaig descobrir un directe al Royal Albert Hall de 1970 que m'havia parlat mon pare. Que l'havia escoltat, que havia escoltat a gravacions a la BBC i tal, i que va morir mon pare i van editar aquest disc. Me'l vaig comprar.
0: Sí, és el teu pare, aquesta cançó.
1: Sí, mon pare és la Creedence. I quan era adolescent anàvem a un bar que es deia Gringos, a Sant Feliu de Llobregat.
0: Tu ja Sant Feliu de tota la vida.
1: De tota la vida, amb el Pep davant. El Pep davant. I qui vaig conèixer en aquest bar? El David Rodríguez, el senyor que avui és el de la Bienquerida, els del Bif. I sonava això. I què sonava també en aquell bar mentre ens fotíem una cosa que es deia fred i calor? Saps què és el fred i calor?
0: No, no.
1: És un got de bourbon que et crema per dins i per refrescar-te ve el fred, una mitjana. Bevien com els americans.
0: A quina edat, això?
1: 16, 17, 18.
0: L'Energy Control.
1: L'Energy Control, tal. El que passa és que a Sant Feliu de Llobregat, quan tens 16, ja tens barba. Però bé, això ja és un altre tema. Però sonava això, i sonava els Flying Burrito Brothers, aquell senyor que era amic de mon pare i que estava darrere de la barra, ens intercanviaven discos, em va descobrir tot aquest món del country que jo desconeixia, perquè és amplíssim el món del country, i ell, aquest senyor, el Pep davant, va ser el primer senyor que em va deixar un disco de Dolly Parton. I ho recordo perfectament, em va meravellar, allò, em va absolutament trasbalsar. I tinc un gran record, sobretot del rock and roll americà de finals dels 60 i dels 70 a casa meva. A casa meva sempre m'han inculcat que el rock and roll és una cosa americana, que els europeus no hi hem de fotre gaire cosa aquí. El rock and roll és una cosa que van portar amb el blues els esclaus negres d'Àfrica a les plantacions de cotó del Mississippi. Allà va néixer el blues, el rhythm and blues, el soul i el rock and roll. I un senyor que era Elvis es va empapar de tot allò. I el rock and roll és americà. I per què els Rolling Stones, insisteixo, que són anglesos de passaport, que ara tenen doble passaport.
0: Has dit el Rolling Stones?
1: He dit The Rolling Stones.
0: Has dit el Rolling Stones?
1: Home, però almenys he dit el Rolling Stones, no el Rolling. Però ja m'enteneu, els Rolling Stones van fotre el camp de Gran Bretanya per ser americans. I tothom ara mateix, tu pares algú pel carrer i tal, i si té menys de 50 anys et dirà que els Stones és una banda americana.
0: A no ser que escoltin el llapis de memòria, que aquí...
1: Ara!
0: Aquí ho sabem.
1: Per això
0: bona, està. Bona falca. Òscar, a tu quan de petit et preguntaven què vols ser de gran, Nin? Tu què deies?
1: Dues coses, me'n recordaré tota la vida. Jubilat?
0: Hòstia, sí, comencem
1: sí, deia,
0: bé.
1: Sí, ho deia, perquè jo, cony, jo veia un avi, jo volia ser un avi. Una vegada em portava al col·le, després marxava al bar, anava a jugar a tenis.
0: És millor que ser seccionista, això,
1: clar,
0: eh?
1: Home, clar. I tu pensava, què voles... I la gent deia... Oh, pues, a classe, al Baix Llobregat, no, pues, bomber, pues, advocat, tal. I tu?
0: Sueña en grande, jo, jubilat.
1: Jubilat, jo vull ser com un avi, aixecar-me pels matins i tocar-me els collons i anar al bar i fer el que em roti, i anar al futbol i per les tardes anar a passejar amb la iaia, anar a berenar a Barcelona, els caps de setmana anar al Tibidabo. Què collons faig jo aquí al col·le, no? Però tinc un gran record del col·le. Jo vaig anar a un col·legi concertat de Sant Feliu de Llobregat, que amb el sobrenom Los Padres, al Colegio San Pedro Advíncula, i tinc un gran record, perquè allà també gràcies a una professora que feia francès i història de l'art, que es deia Maria, allà em va inculcar la llavor de tindre aquest interès per l'art.
0: M'has dit que tu sempre deies dues coses, ens havíem quedat en el de jubilat.
1: Sí.
0: L'altre quin era?
1: L'altre em vaig flipar moltíssim i deia que volia ser guardia civil.
0: Ostres!
1: Ojo, alcalde, tens com giren les coses.
0: El boomerang, eh?
1: El boomerang. No, és que el meu avi mater, Mateo, el Celsia, va ser guardia civil una temporada. Però quan ell era murciano, quan va vindre a Catalunya i va veure el percal, va dir: cuelgo el tricornio porque esto no es lo mío, ni quiero tocar nunca más un arma.
0: Si les teves aspiracions laborals venen dels avis.
1: Venen dels
0: tu
1: avis.
0: Tu veus l'avi jubilat i dius: jo vull ser jubilat. Home. Tu veus l'altre avi guàrdia civil, jo vull ser guàrdia civil.
1: És això, per què? Perquè jo sóc d'una generació que ma mare em va tindre amb 20 anys i em deixava com el niño Jesús amb els 600 a la porta de la iaia, embolicat amb una manta, i me'n recordaré tota la vida. La meva iaia, abans de fotre'm un altre cop al seu llit calentet, abans de portar-me al col·le, em fotia un got de llet cremant de Colacao. Em fotia un petó a la front, i la iaia Helena sempre deia, quan va morir, que jo estava enterrant també a una mare. Perquè som una generació de gent que les mares i els pares ens han tingut que deixar a les 6 del matí a un portal per portar el pa a casa. I això, jo, per una part, sempre li estaré agraït a ma mare, però també tinc el pensament en la iaia Helena, perquè entre les dues m'han pujat.
0: T'han aixecat entre les dues.
1: Sí, sí, sí.
0: I tu ets historiador d'art,
1: sí,
0: de Sant Feliu de Llobregat,
1: sí,
0: i tot això s'uneix en una cosa que tu reivindiques molt, que és la música, el
1: sí,
0: paper de la música.
1: Correcte.
0: Al Baix Llobregat. Ho ha reivindicat molt, però jo crec
1: molt
0: que ara ja està, això sí que està sentat.
1: Està sentat.
0: Entre la Rosalía, Estopa, la banda Trapera del Río,
1: sí,
0: Alice,
1: sí,
0: etcètera, etcètera, etcètera.
1: Tens raó, ja hem aconseguit posar des de fa uns anys el que ara diu el jovent, el Baixo, el Baix Llobregat, al mapa. Però jo me'n recordo fa molts anys que teníem grups i artistes meravellosos allà que eren desconeguts.
0: Com, per exemple?
1: Pues,
0: els Beef.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de l'Òscar Nin també hi hem trobat a Highlights dels Beef, que aquesta és una de les bandes pioneres de l'indie rock aquí en aquest país.
1: Sí, sí.
0: I que va néixer com tu, a Sant Feliu de Llobregat.
1: A Sant Feliu de Llobregat amb el meu amic que hem mencionat abans, el David Rodríguez.
0: El del Fred i Caló, eh?
1: El Fred i Caló, el Fred i Caló. El David Rodríguez m'ha educat a mi musicalment des dels 14 anys, que em va acollir a casa seva, gran pas dels caps de setmana a les nits, i després anàvem amb els Gringos i amb una colla d'amics. Jo l'he robat molts discos al David. El David m'ha robat molts discos a mi. Pelis en glorioso VHS, llibres. Aquest senyor m'ha educat. I això que està sonant és Highlights. És un tema que canta el Juanjo. I per mi, ara mateix això, li dius a un tio de 18 anys que no tingui gaire tema de música, que és una banda de New Jersey
0: i s'ho menja,
1: i que són els que ho estan rebentant ara, i s'ho mengen patates. I aquesta eren els meus col·legues del Baix Llobregat, i van gravar un disco precisament a New Jersey amb el Wayne Kramer, el productor de Galaxy 500, que va ser escollit el 1992 el millor disco d'Espanya per la revista de referència de crítica musical d'aquest país, que es diu Rock Deluxe, que dirigeix el senyor Santi Carrillo. La primera banda nacional d'aquest rotllo de l'indie, quan va sorgir a finals dels 80 i els 90, que va gravar als Estats Units amb aquest senyor que era Jesucrist a la Terra, que a part canta i toca la guitarra amb el disco dels meus amics. Per mi, els Beef són la banda de referència intel·lectual del rock alternatiu de l'estat espanyol dels anys 90. Així, de farragós, però de senzill.
0: Els Beef es van dissoldre,
1: sí,
0: però encara queda Beef de Sant Feliu de Llobregat. El veureu a les xarxes, és el que llença l'Òscar Nin a Twitter o a X, no sé com li hem de...
1: Jo ja soc un iaio. Abans buscava una mica el Beef, ara ja soc el iaio que està...
0: El teu perfil d'Instagram, sí, posa que ets Digital Trash Talker.
1: Sí, sí, això un dia ho vam parlar, no sé si és amb el meu col·lega David Brock, que jo era d'aquests.
0: Tu vas fort a les xarxes.
1: Sí, bueno, t'ho he comentat abans, a mi em van fitxar a l'equip de comunicació del Festival Internacional Sonar, perquè em vaig passar un any tenint una compte de Twitter que em aixecava cada matí, comentava el programa d'Anna Rosa Quintana, insultava cada dia Anna Rosa Quintana. I un dia em van trucar i em van dir, escolti, vostè, veiem que comunica bé, vamos a pulir-lo un poco, perquè igual, en comptes de dir Anna Rosa gilipolles, el tenim aquí amb nosaltres. I cony, vaig estar 12 anys.
0: I així com has guanyat feines, també n'has perdut per les xarxes?
1: No, he perdut, no, perquè la gent ja en coneix. És a dir, tu quan vols que Òscar Nin vingui a fer alguna cosa, és que vols... una miqueta aquest tarannà, no? Jo un dia recordo el meu estimat Jordi Basté, ell em seguia per Twitter i jo sempre m'estava queixant de Rodalia Renfe. Això farà 15 anys. I un dia em va posar un DM i em va dir, escolta, el proper pollo que estiguis un dia a Sants i que t'hagi deixat tirat, i sabria greu si et truquem i tal. Doncs em va trucar, amb una trucada que en principi hauria d'haver trigat 3 minuts, em va tindre 45 minuts en directe cagant-me en Déu a tot Adif i Renfe, fa 15 anys, imagina't, i al cap de 3 dies em va trucar i em va dir, vine cap aquí, que avui...
0: Sí, t'ha donat moltíssim les xarxes.
1: M'ha donat moltíssim i Jordi Basté m'ha donat moltíssim. Jordi, que... jo havia fet Ràdio Madrid a Única FM, com Vicente One More Time, un person de... me l'estimo molt, un dels millors DJs de tecno d'aquest país, i estava allà, vull dir, treballava per discoteques de Madrid i tal, i vaig tornar aquí i, bueno, pues un dia em va trucar Basté i jo no era ningú. I un dia, pues, cony, de no ser ningú, estar davant d'un micro al món RAC1, els divendres de 11 a 12, amb el meu amic Santi Jiménez,
0: home,
1: fent la perruqueria.
0: El nostre amic. El nostre
1: amic, si té la cadira aquí.
0: Exacte,
1: té la cadira aquí. I estic tan agraït a Jordi Basté i després pues, al Xavi Bundó també, perquè jo crec que la gent em coneix pues, per l'embalat, per la perruqueria i després per Twitter. I ara també pues, ja porto pues, 4 anys a l'11 d'Esports 3, a les nits, pentinant. Et veus? A l'11 el Xavi Baix també em va fitxar per això, per pentinar, perquè és el típic... hòstia, és graciós, és una mica ràpid i, hòstia, potser ens emprenem les coses massa seriosament aquesta vida, no? Pues que vinga aquest capullo i ens pentini al final del programa i faig l'1 per 1, no?
0: I a més ho pots fer des de casa. Teletreballes.
1: Teletreballo. Clar, és que a mi, sóc un privilegiat, a mi em paguen per estar al sofà, en calçotets.
0: I això que estàs a Sant Feliu, que estàs al costat de
1: clar.
0: Sant Joan d'Espí.
1: No, però el que passa és que ara ja el Xavi els divendres em fan al plató, eh? Els divendres ja pringo i vaig al plató. Però...
0: I aquí també, no?
1: Aquí.
0: Amb el sí que has de venir.
1: No, aquí vinc, home, sí.
0: Amb la Marina vens?
1: Amb la Marina em deixa que els dilluns a les 7:50 del matí, que encara se m'està col·locant el cervell al cap, em deixa que entri des de casa.
0: Ah.
1: Però crec que el que tindràs estic aquí físicament, amb la Marina.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. Però, escolta, encantat. I sobretot, una cosa que vull dir. Recolzeu a l'escena local. Recolzeu als amics que fan música. No sabeu si un dia aquell gilipollas pesado que sempre saca la guitarra a les escenes acabarà anant a New Jersey a gravar un disco.
0: Com va passar, no?
1: Com ha passat? Com ha passat, amics?
0: Doncs queda poqueta estona, però no deixem el bif, perquè ha arribat el moment de la cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que pel nostre convidat, en aquest cas l'Òscar, doncs li tinguis una mania irrefrenable. Sí. I sabeu què ha escollit? L'Òscar Nin, Colgando tus manos, de Marta Sánchez i Carlos Bautista.
2: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
0: La pots comentar, si vols.
1: Jo és que em donen basques. Tinc ganes de rujar quan escolto això. Primer, perquè musicalment em sembla un horror, un pastitxe, una cosa que si ara mateix ens estan escoltant diabètics hi ha gent ingressada, I després, per ells com a persones. Carlos Baute és execrable. I Marta Sánchez, ja ni te digo. Vicky Larraz era la veu original d'Olé Olé. Marta Sánchez ve d'un grup que deia Olé Olé. Què és l'últim que ha fet Marta Sánchez? Aixecar el braç i demanar el taxi mentre es canta l'himno d'Espanya, Loló, Loló, Loló.
0: Volem que els artistes es mullin políticament.
1: Clar.
0: I després ho fan i no ens agraden.
1: I després Carlos Baute també és aquest típic senyor que deu tindre 250 pisos i que diu Perro Sánchez, hijo de puta. És aquesta mena de gent, no? És aquesta mena de colònia veneçolana, no? Que tenen allà a Serrano, de Madrid, que només van a l'OEBE, a l'Ubitón i a tot l'altre. I es permeten el luxe d'insultar, ojo, que jo no sóc socialista i ara hi haurà gent que fliparà que jo surti a la premsa, però hem de tolerar que Carlos Baute digui al president de l'estat espanyol que és un fill de puta? En qualitat de què? A qui ha empatat Carlos Baute? Si només que ha fet crims contra la humanitat.
0: Però Carlos Baute,
1: en forma de causants.
0: El que fa és un estudi de mercat i diu, vale, que la gent que m'escolta a mi, què pensa?
1: Què pensa
0: això? Doncs jo tiro cap aquí.
1: Jo saps el que passa? En un món normal, Jordi, Carlos Baute i Marta Sánchez estarien ara mateix asseguts al Tribunal Internacional de la Haia per delictes contra la humanitat, amics.
0: Per la seva música.
1: Per la seva música, sí, per la seva música. Han fet molt de mal. Molt de mal.
0: Doncs ens queda molt poca estona i ara et faré una putada perquè amb aquesta cançó de fons vull parlar-te d'algú a qui li podries dedicar aquesta cançó. Perquè tu has dit, estic emparellat. D'aquí, qui és ella o ell?
1: Ella es diu Marta.
0: Sánchez no, eh?
1: No, veus? Ella no. Ella es diu Marta Barar. I Marta Barar és una persona meravellosa que m'aguanta aquest nen de 8 anys empresonat amb el cos d'un senyoro de 51 anys. Me l'estimo en bogeria. És la meva companya.
0: Una mica fredolica, no?
1: Molt fredolica. Molt fredolica. Ja sabeu, els que seguiu a Twitter, Marta és la responsable de que ja hem segellat el balcó amb silicona i la setmana vinent ja posaré totxos i tinc prohibida sortir al balcó de casa ja fins a l'estiu de l'any.
0: Sí, tant, fins al juny-juliol.
1: Sí. Ara, això sí, que dormi amb dessuadora en caputxa, amb les mitxetes del Barça i amb 6 esquijames, no tregui que me l'estimo en bogeria.
0: Com us vau conèixer?
1: A Twitter.
0: És que Twitter t'ha donat moltíssim,
1: tot em va... Era, mira, va fer un bif amb mi en obert i...
0: Si us va començar a picar.
1: I em va dir, no tienes huevos a venir aquí y a decírmelo a la cara. I li vaig dir, dime dónde estás, que voy ahora mismo. I em va dir, estoy en Bilbao y me llamo Marta. I vaig dir, ¿cómo?
3: Y digo, pensaba que te llamabas José Luis y estabas en Badajoz con la navaja en la mano. Y vaig dir, te quiero conocer. I vaig pujar un dia a veure-la i ens vam... I, pues, ara ella viu a Barcelona.
0: La vas deportar...
3: No, no, no, es va deportar ella soleta. Es va deportar ella soleta i... I bé, que... Té 3 anys més que jo i estem compartint aquest moment de la vida en què s'estem fent grans i volem estar junts. I això també és molt maco.
0: I tant.
3: Perquè hem tingut, hòstia, unes vides una mica dissolutes. Som d'aquells que hem parat poc per casa i ara ens trobem tan a gust que ja no, ni volem sortir de casa, ni volem anar a discoteques, ni a sores, ni a res. Vull estar amb la meva dona en pijama a casa veient la tele.
0: Quina cosa més maca, sí. Has dit... A sobre d'una cançó de Carlos Bauer.
3: Horrorosa.
0: I Marta Sánchez.
3: Horrorosa. Perdona'm, Marta. Perdona'm.
0: La perdona. Teva Marta. La Marta.
3: La Marta. La Sánchez no.
0: I tanquem ja, perquè hem d'acabar el llavis de memòria de l'Òscar Nin.
3: Moltes gràcies.
0: I ho farem amb una cançó plusquamperfecta, com és Immigrant Song, de Led Zeppelin, que ja pot començar a sonar de fons. Plusquamperfecta, no?
3: Plusquamperfecta. Per mi, aquesta cançó comporta allò que ha de tindre el rock and roll. Ha de ser una cosa trotona, com el motor d'un cotxe, que t'ha de portar a algun puesto i que t'ha de tindre despert i veus, se m'estan anant els peus. És això.
0: Tu també ets així, ets un bon troton, eh?
3: Sí, sóc molt trotonero, amigues.
0: Òscar Nin, ha sigut un plaer, un veritable plaer, conèixer-te a través de les teves cançons.
3: Aquí entens pel que vulguis.
0: Doncs tirarem de tu.
3: Vinga.
0: Aitana Romà i Amparo Pérez a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i molt bona tarda.

0: si yo hay algo personal.
1: Ahí está. Ahí está. Letraza de Serrat. Pues nada, esta noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal que nunca. Un beso, Mara. Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: La ventana siempre está abierta en nuestras redes.
5: Que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem. I no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
14: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
16: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem. I no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, la personalitat de Donald Trump amb l'Antoni Bassas. I després, Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui, el diàleg amb parella.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bufé, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: El primer dia que el nostre convidat va jugar a futbol amb la samarreta del Taradell, devia tenir uns 9 o 10 anys. Quan va acabar el partit, el seu pare li va etzibar: et falta sang. Ara, amb els anys, el nostre convidat escriu: la sang que a mi em faltava li sobrava a ell, referint-se al seu pare. Aquest és un dels molt bocins de vida que narra l'Albert Om, Què dirà la gent, una família, una llengua, un país, que ha publicat ara Univers. Albert, com estàs?
2: Molt bé.
0: Benvingut al balcó.
2: Moltes gràcies. Per convidar-me. Sí, sí, més ho va fer el meu pare, això. M'agrada que hagis destacat aquest fragment. Ho va fer que era com un diagnòstic crònic, saps? O sigui, no semblava que jo el dissabte següent que jugués, diguem, ja pogués tenir sang, saps? Volem dir, ell havia jugat molt a futbol. Jo, una de les coses que em requen més és no haver-lo vist mai jugar a futbol, no? Aquesta vida que tenen els nostres pares quan nosaltres encara no hi som i que només la podem intuir de lluny. I sí, sí, va fer aquesta sentència.
0: Sort que l'has entomat amb bon humor, com tot el que entomes a la vida. Una mica, perquè era fort, el que passa és que, evidentment, s'estava referint al futbol. No t'ha faltat sang per res, després, i ell ho va poder comprovar.
2: Sí.
0: Però no, és clar, una bona frase, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. És que a ell ni sobrava, a ell ni sobrava de sang. Sí, sí, era una bèstia, el meu pare, diguem, per... O sigui, el meu pare no tenia un terme mig. O estava molt content i era l'estrella dels dinars i ens feia riure a tots, o calça't, diguem. No, mai em havia posat la mà a sobre, però vull dir que teníem molta mala llet.
0: Conduint, quan anava als partits.
2: Sí, sí, sí. Conduint era
0: un
2: com...
0: un caràcter fortíssim.
2: Era, jo explico el llibre, que conduint era com si sortís a una pel·lícula, un western, no? Aquestes que li agradaven a ell, a veure amb qui es podia encarar, sí, sí.
0: Què dirà la gent? Jo diria que és una declaració d'amor als teus pares, no? És un homenatge. A mi m'ho ha semblat.
2: Sí, sí, sí, sí. És un homenatge als meus pares i, per extensió, és a dir, clar, jo el llibre explico, diguem, és una memòria familiar de la meva família, però d'alguna manera jo crec que li ressona a molta gent. És a dir, aquest homenatge, aquesta declaració d'amor que tu dius als meus pares, jo crec que també és una declaració d'amor a la seva generació, diguem, a la generació que va viure d'esquillada, però encara va viure la guerra, va viure una dictadura molt cabrona, i ens ha deixat la vida en un lloc molt millor del que ells s'ho van trobar, diguem, no?
0: Per tu, un miracle, gairebé. Hi ha un moment que defineixes un passat tètric,
2: sí,
0: i que sembla un miracle que hagis tingut una vida
2: totalment plàcida.
0: Normal.
2: Sí, sí, sí, que dius... Hòstia, jo... Era una cosa que podies imaginar-te que era així, no? Però quan et poses a investigar tota la història familiar i quan finalment l'escrius... Hosti, clar, hi ha molta mort a darrere, no? Vull dir, un avi mort a la guerra, un altre que va anar a la Model, o sigui, represaliats, però besavis, tiets avis, morts, suïcidi... No sé, una cosa una mica tètrica, no? I que dius...
0: És que és bona, la paraula és tètric,
2: sí,
0: realment.
2: Sí, sí, sí, era molt tètric, no? I llavors, bueno, jo crec que és la història de moltes famílies, diguem, no? Que venen d'aquest passat i que, mica en mica, doncs van conquerint noves posicions, diguem, no? Però a canvi del silenci, això sí.
0: El silenci, no? Que aquí està el tema.
2: Sí.
0: Que tu eres conscient, mentre escrivies, que el lector, el que ens ha passat, parlo per mi, però jo imagino que algú més t'ho deu haver dit.
2: Què t'ha passat a tu? A veure...
0: Tu has expulsat la teva memòria, però has provocat coctelera de records a la resta. És a dir, jo de sobte m'he vist posant avis, pares, tiets... I remenant i pensant, jo això hauria, no cal escriure-ho, pensar-hi, fer memòria, t'ho han dit, no?
2: Jo crec que preservar la memòria familiar, jo és un autoencàrrec que em vaig fer fa 12 o 14 anys, diguem, que encara no sabia quina forma tindria, però quan els meus pares van començar a estar fotuts i tu comences a tenir una certa edat, que ja t'agrada, diguem, mirar enrere també i reviure, intentar saber d'on vens, també saber quina motxilla portes, no?
0: Per entendre'n millor, que
2: per
0: això està tant de
2: mal. Millor, sí. No? Sí, segurament, sí, sí. Vull dir que a part de l'homenatge també hi ha allò de dir, bueno, ja, a veure, jo per què sóc així o d'on vinc exactament, no? I jo crec que això de preservar la memòria familiar està molt bé que es faci a totes les famílies, sigui en forma de llibre o sigui en forma de, del que sigui, no? Jo en el llibre ho he intentat fer també a través de la llengua, diguem, no? Una mica el que uneix...
0: He après tantes paraules
2: bueno, clar,
0: que no sabia.
2: És que els meus pares tenien un català tan genuí, tan viu...
0: La teva mare, no? De sinònims. De veritat que molts no els coneixia.
2: Clar, bueno, sí, sí, sí. No, és que tenia una riquesa lèxica, la meva mare, adjectius, vull dir, era una cosa, un festival. Ja me'n recordo al final, quan el meu pare ja estava fotut i sortia un poc de casa i em deia, és que em passo tot el dia aquí dins encofornada, no?, amb una cofurna, diguem, no? O no, el meu germà, que anava amb moto i amb barba i així, sempre, ets un esfotressat, no? Llavors, bueno, jo crec que, ho dic, no?, el llibre, que els pares es moren, però, hòstia, si tu continues enraonant, i això ho fem molt nosaltres quan ens trobem la família així, si tu continues enraonant amb les seves paraules, ells d'alguna manera continuen vius, no? És a dir, nosaltres diem esfotressat i la meva mare és allà, saps? Encara que estigui morta de fa anys, saps? I llavors això, crec que aquesta llengua és una de les herències importants que et deixen.
0: Tu deies que, dius, el llibre el portava feia molt temps a dins,
2: sí.
0: Era com picar pedra, era fer un xup-xup, i amb un amic sempre diem, escriurem quan estiguin tots morts.
2: Sí.
0: És així, no?
2: Sí, és així. Tot i que, a veure...
0: Per aquests silencis que deies, perquè totes les famílies amaguen silencis,
2: sí.
0: Sentiments que han covat en silenci, que no han volgut manifestar, i tu t'hi llances, que això no és fàcil. No sé si t'has trobat amb els dits al teclat dient, avanço per aquí o no.
2: I quan he tingut aquest dubte he avançat. Sí,
0: ah, sí.
2: Perquè jo me'n recordo quan vaig escriure fa 5 anys el dia que vaig marxar, que era la història aquella que jo em vaig anar uns mesos a la Provença,
0: sí.
2: Que també ja posava una mica el peu a la memòria familiar, no? Però allò més tímidament que aquí, i que la Marina Rossell em va dir, diu, nen, que tens 50 anys, eh? Escolta, no estiguis d'històries aquí. Amb el cor, la veritat, no? I quan he tingut algun dubte de dir, hòstia, això ho explico o no ho explico, he optat per explicar-ho, saps? I fins i tot coses que, per exemple, no he parlat amb el meu germà.
0: Clar, això t'anava a dir. No ho has parlat amb el teu germà? Qui t'ha dit, per cert?
2: No, sí, és l'única persona que li vaig passar el llibre abans de publicar-ho, perquè, clar, això és molt delicat, no? Quan estires de la memòria familiar, clar, tu parles del teu pare i de la teva mare, però és que és el pare i la mare del teu germà,
0: clar.
2: També. Parles d'uns avis que també són els avis dels teus cosins. I els cosins no l'han llegit després, diguem, no? I és possible que la mirada que jo tingui sobre una de les iaies, els avis ja no els vaig conèixer, doncs no sigui la mateixa que tenen ells, però al meu germà li va agradar molt, es va emocionar...
0: De fet, és bonic el que dius.
2: Sí.
0: Però clar, és igual que es llegeixin el llibre,
2: sí.
0: No ho direm.
2: Però és bonic,
0: que...
2: però és delicat, clar. I és una cosa que, com que no n'hem parlat mai, dius, hòstia, ara l'estic escrivint... I no n'hem parlat perquè a casa, una de les normes no escrites de casa és que les coses no es parlen.
0: Però i per què?
2: Per què
0: tenim aquesta edat que hem passat als 50 i encara no hem dit a qui li toca t'estimo, perdona'm, no he estat prou per tu?
2: Clar.
0: No n'aprenem.
2: Sí, clar.
0: És el pes del passat.
2: Tots venim d'on venim, diguem, no? Jo crec que el llibre és com un viatge de 100 anys, diguem, no? Hi ha coses des dels anys 30 del segle passat fins a coses absolutament actuals d'ara. Però totes, d'una manera o d'una altra, encara estan marcades una mica per tota aquesta moral, tot aquest nacionalcatolicisme que va venir després de la guerra, aquestes coses... Clar, jo explico. Tant el pare com la mare venen de dues famílies republicanes, perden la guerra. Llavors, quina opció tenen les que perden la guerra? Canviar-se la jaqueta, com van fer molts... Ells no ho van fer, marxar a l'exili, ells tampoc ho van fer, i l'opció que van triar, que la va triar molta gent, és dir, escolta'm, en comptes d'estar marcats com els rojos, ens intentem fondre amb l'anonimat i no donar motius en una societat com la de Vic...
0: Que parlem d'un avi mort a la guerra, eh?
2: Clar, sí,
0: assassinat.
2: Sí. No donar motius perquè ningú t'assenyali, diguem, ni per bé ni per mal, no? I jo crec que això, diguem, explica una mica tot el que ha vingut després.
0: Clar, a mi, ara ho dèiem, micro tancat, no ets molt més gran que jo i tot em sembla que és molt més antic.
2: Sí, sí.
0: Quan tu expliques que la teva mare es va casar de negre, sí. Que va dormir amb la seva mare fins que es va casar i que després es casa amb el teu pare i se'n van de viatge de nuvis,
2: sí.
0: I no s'emporten el banyador.
2: No, clar, és que...
0: Això no fa tant.
2: No, clar, ella es casa 16 anys després que li matessin el seu pare a la guerra, però encara li diuen que t'has de casar negre.
0: Pel dol, per ser orfe.
2: Les seves dues germanes petites ja es van casar blanques, van compartir el vestit, cadascuna es va casar amb el mateix vestit en pocs anys de diferència, però ella es va haver de casar negra i va ser un disgust, un disgust tremendo, no? I llavors ella treballava, la meva mare, de dependenta en una sabateria, vi que estava encantada de treballar de dependenta i... I quan es va casar, se'n van a viure a casa els sogres i el sogre li va dir que en aquella casa les dones no treballaven. Per què? No perquè anessin molt sobrats de calés, simplement perquè era com un deshonor que la jove hagués de treballar. És a dir, hòstia, ja em diràs aquesta família, no? La jove haurà de treballar. Clar, sí, sí, o sigui, hi ha coses que semblen d'una altra civilització, sincerament, jo ho dic, no? I crec que té a veure amb que jo era el... Jo sóc el petit, amb el meu germà, només som dos germans, ens portem 11 anys, jo sóc el petit, i llavors jo era el petit observant un món de grans, diguem, no? I observant que, a més, tampoc te l'explicaven, l'havies d'anar entenent tu, d'alguna manera, no? I tot eren aquells eufemismes, aquelles coses... Bueno, en
0: fi. Quan ella deia, m'han robat la joventut, ara ho entens més que mai. Què hagués estat ella si hagués nascut quan tu...
2: Bueno, com tantes dones, si haguéssim pogut néixer 30 o 40 anys més tard, però jo crec, a veure, és amor de fill, no? Però la meva mare tenia un talent que hagués pogut fer. El que hagués volgut, començant, el seu pare, el que va matar la guerra, era músic, tocava amb una orquestra, ella li hauria encantat, diguem, tocar el violí, per exemple, però, en fi, vull dir, és que hauria pogut fer el que hagués volgut, no? I llàstima, això, doncs que hagués nascut massa d'hora i que hagués nascut en aquella merda de dictadura, sí, sí.
0: Diguem què significa aquest número, 42.435.
2: Ah, ens va tocar la rifa de Nadal.
0: Aquí, jo no ho sabia, això, sí, em semblat. Sí. M'he passat la vida buscant gent que li hagi tocat la rifa i dic,
2: sí,
0: està
2: sí,
0: aquí.
2: Sí, sí, sí. Però saps quin trauma tinc? Això era el Nadal del 72, jo tenia 6 anys, no tinc cap record. Zero.
0: No et va caure res, cap regalet.
2: Potser sí, però vull dir que no ho recordo. I tenia 6 anys i dic, hòstia, però com pot ser que no recordi res? Això m'ho ha hagut d'explicar. Bueno, m'han explicat els meus pares ja en el seu moment, però ara pel llibre ho he refrescat amb el meu germà. Sí, sí, clar, imagina't. Vull dir, va tocar a Vic, a Vic ha tocat unes quantes vegades a loteria, però aquella vegada amb un cafè de Vic molt popular, el Magicà, i ens va tocar, em sembla que eren 3 milions de pessetes de l'època.
0: 3 milions de pessetes.
2: Una barbaritat. Els meus pares s'acabaven de fer una casa a Taradell que els havia costat 1 milió de pessetes. Una casa. O sigui, els hi van tocar com 3 cases, que no és comparable als 400.000 euros que et toquen ara.
0: Sí,
2: saps?
0: És veritat.
2: 400.000 euros no et fas 3 cases.
0: No. I us vau fer piscina, us vau fer tenis, i a mi el que m'ha agradat és aquesta... tan comprensible, aquesta vergonya infantil de... No volies, no? De sobte mostrar-te com a...
2: Clar, perquè de cop...
0: com a ric.
2: Sí, sí, de cop... o sigui, de cop i volta, clar, jo en aquella edat no vol ser el diferent, diguem, no? I pel motiu que sigui, diguem, no? I això és una altra cosa que he volgut escriure el llibre, diguem, que jo tenia aquesta... O sigui, jo dic... Jo no he tingut cap problema per explicar que van matar un avi a la guerra, no? Perquè penses, hòstia, va morir per uns ideals, va fer una cosa noble, lluitava per la república... Si hagués lluitat en l'altre bàndol no ho hagués explicat tan clarament, no? En canvi, dic, no he explicat amb la mateixa facilitat, doncs, que jo als anys 70 vaig créixer això, en una casa que després de que ens toqués a la loteria, doncs vam fer una piscina i una pista de tennis, sí, sí.
0: Jo m'he enamorat de les teves iaies. Les teves iaies tenen grans capítols, la Miqueleta i la Maria. No s'assemblaven en res. De fet, es picaven una a l'altra, una més que l'altra. Clar, tens alguna d'elles? Has pensat i has remenat?
2: Clar, jo veig molt clar dels meus pares, de les iaies, ja no ho tinc tan clar, diguem. Dels pares sí, que jo crec que jo tinc l'aparença externa de la mare, diguem, més tranquil, aparentment, per fora, diguem, i la bèstia que era el meu pare, dic, la tinc més per dins i per això no dormo les nits, dic, no? O sigui, tinc una bèstia com domesticada, però l'aparença...
0: Del nen que mossega el gos.
2: Exacte. L'aparença la tinc més de la mare i aquesta ironia que tenia ella i sí, no diguem que... Això, que tinc la sang de la meva mare, no del meu pare, no? De les iaies, no ho sé, les iaies eren dos mons absolutament diferents. Fixa't que les circumstàncies... Saps allò que diuen? No és el que et passa, sinó com t'ho agafes o la manera de fer. Doncs és exactament això, perquè són dues vides molt complicades, totes dues, les de la iaia. Clar, la iaia Miqueleta, la iaia paterna, se li va morir la mare en el part, en el seu part.
0: Sí, sí.
2: I el seu pare es va penjar a casa quan ell era adolescent. Vale, imagina't, eh? Però clar, és que l'altra, la iaia Maria, se li va morir l'home a la guerra... quan ella tenia dues filles, 4-2 anys, i estava embarassada d'una tercera que va néixer en aquell moment, estava embarassada 8 mesos i mig. O sigui, imagina't el panorama. no té res a veure com va viure una i com va viure l'altra. O sigui, la iaia Maria, la que vam matar
0: una
2: a la guerra...
0: Una era generosa,
2: va saber
0: tranquil·la.
2: Viure, disfrutar de la vida, després ja de gran anava a Benidorm, li dèiem la iaia Lligona...
0: Anava a ballar...
2: Anava a ballar, es presumida, es maquillava, s'arreglava, i l'altra iaia semblava... O sigui, si tu haguessis vist la família des de fora, hagués semblat que era la nostra criada.
0: Sí, una mica personatge gairebé de Laura a la ciutat dels
2: Sants. Totalment. Totalment. Jo llegeixo l'obra La ciutat dels Sants de l'any 31.
0: És que l'he tingut tan present.
2: De l'any 31 i dic, bueno, és que és la iaia.
0: És la iaia.
2: I, hòstia, això era... Clar, no es permetia res. I llavors dius, home, però clar, és que imagina't d'on ve, no? Però clar, l'altre venia d'un lloc molt semblant i cadascú...
0: Maneres d'encarar la vida.
2: I això sí, el capítol, diguem, de que es troben les dues iaies a casa, o sigui, quan es trobaven, era una cosa espectacular. Però, o sigui, no podies riure més d'aquells dos mons quan s'enfrontaven.
0: I està ben retratat, m'agrada. Jo robo la frase de la iaia Miqueleta, allò que deia, em fas festes i no me'n sols fer. M'has de fotre o m'has de menester.
2: Sí.
0: Això passa molt al nostre ofici,
2: home,
0: eh?
2: Home, sí, sí.
0: Això t'ha
2: servit. És una vacuna quan la iaia et diu això, i clar, per la gent que se t'acosta, i fins i tot per tu, saps? Que tu no, en aquest món, diguem, de... que no facis passadissos, que no siguis el pilota, i no sé què, sí, sí. Això em va vacunar, diguem, una cosa que tinc de l'és, comèdia zero, diguem, no? Anem
0: de cara...
2: Les coses clares, però no... Però no em vinguis aquí, saps, a fer el pilota i a llepar-me excessivament perquè llavors et detectaré. Sí, sí, clar, són frases que és que no és només ja la cosa lingüística, sinó que darrere hi ha tota una visió del món, no?
0: Mm. La teva memòria és curiosa, eh?
2: Molt.
0: Jo havia començat, quan preparava l'entrevista, al principi vaig dir, li preguntaré aquesta capacitat que té de recordar, no?, els detalls que va explicant, quan descobreixo que la teva memòria va més enllà.
2: Sí, és absurda.
0: O sigui, ets capaç de recordar instruccions...
2: De l'ascensor.
0: De l'ascensor, sí. De l'apartament de Calonja. Sí. M'ho diries, ara?
2: Sí, home, no s'entrarà ni saldrà del camarín hasta que esté completamente parado, en cuyo momento se cruzarán los umbrales con la mayor diligencia, quedando terminantemente prohibido entretenerse en los mismos, así como mantener las puertas abiertas innecesariamente. Podria continuar, eh? Si el camarín no se detuviés, va, en fi.
0: Però això, Albert...
2: Això és que jo, jo llegeixo, ho llegeixo tot. Tot. I això em va fer donar l'Eva a la meva parella fa pocs anys, diguem. Però és que, o sigui, jo vaig pel carrer i veig un cartell i m'he de parar a llegir-lo, què diu exactament, mira, s'ha perdut un lloro, que no sé què. Vull dir, o sigui, i hi ha coses que, bueno, clar, doncs de veure-les tantes vegades que llavors acabes gravant-ho. Vull dir, això a la memòria és molt curiós. Clar, jo, per exemple, tinc un amic, en Xevi, el meu millor amic, que quan ens trobem podem començar a recitar matrícules dels cotxes de tots els pares de la colla. Que aquests cotxes estan desballestats fa 40 anys.
0: Però com és possible?
2: Ah, no ho sé, clar, però llavors no me'n recordo de no sé què. Saps?
0: Jo crec que en Salvador Massip et trucarà per fer un experiment. Deu haver servit per l'ofici, això, d'alguna manera?
2: És clar,
0: jo que però... pateixo a vegades quan no m'està venint... perquè
2: clar,
0: no, però... és veritat que deies que no te'n recordes de títols de pel·lis. De què serveix la matrícula?
2: Jo, per exemple, no gravo la ficció. O sigui... La pista per gravar ficció, quan llegeixo una novel·la o quan vaig a veure una pel·lícula, no la gravo, la disfruto molt, però al cap de dos dies em dius com acabava aquella pel·lícula? Ni idea, no me'n recordo. No, això no ho puc gravar perquè tinc l'espai del disc dur ocupat per aquestes merdes. Vull dir,
0: em preocupa aquell... que no tinc ni aquesta ni la teva.
2: Aquell cartell que jo veia molt de nen als pobles de costa i segur que molts oients se'n recordaran, que era canvi, cambio, change, exchange, o Excel, valuta. No? Que era com aquelles oficines de canvi que estava anunciat amb 6 idiomes diferents que podies canviar moneda. I, hòstia, clar, canvi, vale, molt bé, sí, change, exchange, fins aquí. O Excel, valuta, hòstia.
0: Valuta, jo no l'hagués recordat en la vida.
2: Sí, doncs això, valuta és italià. Sí, o Excel és alemany. Llavors jo els deia per parelles, bé, en fi.
0: Tu creus que aquesta entrevista podem dir que l'he disfrutada? La paraula disfrutar. És que ahir vam tenir dos aventurers que van anar a la Patagònia amb un patí català i el Guillem de l'equip els hi preguntava, escolta, com gaudiu de quan us lleveu on no hi ha ningú? I jo vaig dir, si ens està escoltant L'Albert diria, no, disfrutar, però no hi és aquesta.
2: No, no, no, clar, disfrutar no, no està acceptat, diguem.
0: Però és que
2: no.
0: jo la vull acceptar, o sigui, fem una associació ara mateix,
2: associació
0: però disfrutar.
2: Associació per disfrutar, però disfrutar, APD, associació per disfrutar. No, a veure, jo dic que la llengua són modes, no? També hi ha paraules que es posen de moda, perquè Gaudí ha sigut correcte tota la vida, però estava com en un àmbit més literari, diguem, no? I ara jo veig molta gent jove que fa servir Gaudí amb molta naturalitat. A mi no m'ha arribat això, diguem, no? Però com que són modes, també hi ha tírries amb les
0: bueno,
2: paraules,
0: tu dius que,
2: no?
0: Sí, que...
2: I,
0: que...
2: I això és una tírria personal que jo tinc que... Jo crec que quan algú em diu, hòstia, me'n vaig a no sé on... Ah, doncs, gaudeix molt. I penso, hòstia, no, a mi m'agrada disfrutar, saps?
0: Disfrutar.
2: Però això ja et dic... Som...
0: Mira, m'arriba un missatge de la Carme, la directora de Ràdio Girona, que diu que ella se sabia fins i tot l'ordre alfabètic dels llibres de l'Enciclopèdia Catalana.
2: A veure...
0: Això et passa a tu?
2: No, a mi no. Toni no, Soler.
0: A Toni Soler, és veritat.
2: Toni Soler.
0: Que ho dius. Com
2: jo,
0: era?
2: Jo no vaig
0: si
2: arribar mai...
0: Si tu que no vas arribar
2: a
0: mai.
2: A saber-me'ls Toni... tots 15, però sí que al principi és A, Ami, Ami, Bac, Bac, Bui, Buix, Set, Set, Corn...
0: Clar,
2: clar,
0: veus...
2: estaves davant d'aquells tomos de l'Enciclopèdia Catalana i te'ls anaves mirant.
0: Veus, va dient A, Belc, Belc, Cuet, Cort, Escu...
2: Perquè ella té la versió nova.
0: Ella té la versió, Carme Girona, tens la versió nova.
2: Jo tinc la versió... No, sí, és així. Els primers 15 toms eren Ami, Bac, Bac, Bui, però ella, la Carme, té la versió nova segur de l'Enciclopèdia Catalana.
0: Llegiu-se què dirà la gent, una família, una llengua, un país. M'ho he passat molt bé. L'he disfrutat, vull dir, amb totes les lletres. Hem acabat amb Nino Bravo perquè que es llegeixin el llibre, perquè tu te regalen,
2: sí.
0: No diem més.
2: Sí.
0: Llegiu-ho i remeneu els records, que està molt bé. A mi m'ha servit. Com et deia, he après moltes paraules. El cap m'ha fet una sinalefa, m'encanta aquesta. La sinalefa. Gràcies per aquest llibre. Albert, torna.
2: Gràcies.
0: Ara et quedaries aquí fent ràdio amb mi, eh?
2: Gràcies a tu, Anna. Sí, home, sí, escolta, jo...
0: Aquí encantat. Sempre ets benvingut, ja ho saps.
2: Moltes gràcies, Anna.
0: Una abraçada.

0: També a Barcelona, de les associacions en defensa de l'habitatge, el detonant el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. És una dona de 87 anys, en feia més de 70, que vivia al mateix pis del barri del Retiro. Ha estat desnonada, un fons va comprar el seu pis, no li va voler renovar un contracte pel qual pagava 500 euros al mes. És la quarta vegada que l'intentaven desnonar i avui hi ha hagut moltíssimes persones intentant-ho impedir, però la policia ha acabat executant aquest desnonament. I ara mateix hi ha protestes a Sevilla, a Madrid, però també a Barcelona, en aquest cas davant la delegació del govern al carrer Mallorca, i el nostre company l'Àlex Calatrava. Àlex, endavant.
1: Sí, prop de 200 persones estan concentrades aquí al carrer Mallorca per demanar que s'aturi l'onada de desnonaments dels últims dies, tant avui a Madrid amb la Mari Carmen com aquí a Barcelona en altres dies amb els casos de la Sílvia o l'Olga. La crisi de Mari Carmen no està sola o d'especuladors culpables, governs responsables. Els manifestants assenyalen a l'executiu i demanen mesures concretes. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, una dels sindicats convocants, demanen que es torni a aprovar una pròrroga de desnonaments.
0: Gràcies, Àlex. Doncs està passant ara mateix al carrer Mallorca aquesta protesta convocada pel sindicat de llogaters. Després, abans de quarts de nou, l'Oriol Soler ens ho tornarà a ampliar. Això mentre dura l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. D'un moment a l'altre ha d'intervenir allà Pedro Sánchez. S'ha reunit abans amb l'alcalde de Nova York i ha parlat d'aquest cas.
2: We created a minimum income scheme. We protected vulnerable families. We suspended evictions. And we mobilize an unprecedented investment.
0: Ja ha repassat algunes de les mesures que han pres des de l'executiu per frenar la crisi de l'habitatge, entre elles aquesta moratòria dels desnonaments que, recordem, va deixar d'estar en vigor a l'abril passat. També avui a l'ONU hi ha intervingut el president de l'Iran. Ha acusat a Trump de ser ell el terrorista juntament amb Israel i ha dit la bomba atòmica està en mans del règim israelià, però els inspectors, en canvi, venen a l'Iran. I una altra de les imatges de les darreres hores, les pròximes hores, vull dir, serà la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, la primera vegada en gairebé una dècada que un president xinès visita els Estats Units.
3: Anna Palet, graderia del balcó. Què ens explicaràs avui? No sé si recuperació de Frenkie de Jong, com està tot?
4: Una mica de Barça masculí, de F5, de com està l'equip, però també molt pendents de la Champions femenina, perquè sí? Arrenca aquesta nit pel Barça. Ho fa en una hora i mitja amb el comptat de l'estadi Johan Cruyff. El Barça debuta contra el París. Analitzarem amb la periodista de l'esport Maria Tiques com arrenca aquesta temporada, després de sortides sonades com la d'Alexia Putellas, que recordareu.
3: És veritat. Clar,
4: aquest estiu, i per tant, canvi de cicle, un projecte que s'ha de renovar i que amb la Champions doncs té la seva competició més important. Parlarem també i recuperarem el més destacat de l'entrevista a Ferran Oliver, el tresorer del Barça, aquest migdia al que t'hi jugues amb l'Albert Llimós. Doncs desxifrarem els principals titulars del que ha dit, i demà comença l'Eurolliga pel bàsquet, així que tenim una miqueta de tot i segur no ens avorrirem a quarts de nou.
3: Sobretot força pel futbol femení. Gràcies, Palet.
4: Vinga, fins
3: a quarts
4: després.
3: De nou. Carbó, com estàs?
5: Bé, que comenceu un pont a Barcelona.
3: Aquí no sabem què són els ponts, Jordi Carbó.
5: Sempre al peu del canó, sempre al peu del canó, aquí.
3: Aquí sempre, i avui benvinguda a la tardor estiuenca, a més, pels que se'n van de pont, no?
5: Sí, has vist per on anava. Comencem, si vols, amb temperatura de l'aigua del mar.
3: Vinga.
5: Bé, per un bany, jo crec que més que agradable. Tinguem present que, per exemple, a prop de la ciutat de Barcelona i tot el que seria el litoral de Barcelona, la temperatura de l'aigua del mar doncs continua ben a prop dels 26-27 graus, i tret alguna excepció, per exemple, a la Costa Daurada sí que està una miqueta més baixa, també a la Costa Brava, temperatures de l'aigua doncs pròpies de l'estiu també terren dins. I és que es manté la monotonia, es manté aquesta situació que pràcticament tots els dies s'està repetint el mateix tipus de temps amb petites variacions. L'única variació que veiem les pròximes hores és que aquesta pròxima matinada a l'interior i fins i tot prop de la Costa Brava, la plana de l'Empordà, es formaran bancs de boira. Poden reduir demà a primeres hores bastant la visibilitat. També en tindrem algunes a l'Ebre. És l'única novetat, perquè la resta seguirà tot tan igual com els darrers dies, és a dir, mínimes la pròxima nit per sobre dels 20 graus a gran part de la costa, el sol refrescarà a la Catalunya central i als Pirineus, i després ens espera un dijous amb sol i temperatures tan altes com avui, és a dir, de nou arreu de Catalunya entre els 30 i 35 graus de màxima.
3: Atrapats en el temps meteorològicament. Gràcies, Carbó.
5: Que vagi bé.
3: Una abraçada a Antoni Suárez des del control de so. Ara som

0: els oients han
1: canviat d'estil, no? El sabor de Gràcia.
0: Sí, que ha canviat d'estil el sabor de Gràcia. No, qui estem escoltant són Brahma. Brahma és una de les bandes que actua avui al Barcelona Acció Musical, que és els concerts d'aquest festival per conèixer nous formats, nous artistes, dins de les Festes de la Mercè. Perquè avui comencen els concerts de les Festes de la Mercè i un dels grans concerts, a banda d'aquest de Brahma, que el teniu a Plaça Catalunya a mitjanit, teniu a l'Avinguda de la Catedral a Sabor de Gràcia.

0: Fa molt festa major, Sabor de Gràcies.
1: I tant.
0: Si d'alguna manera ha de començar les festes d'unes festes majors, ha de ser amb Sabor de Gràcia, a les 10 de la nit a l'Avinguda Catedral, com us deia. Però ara mateix, aquestes festes de la Mercè, que s'inauguren les festes de Barcelona, al Saló de Cent de l'Ajuntament, aquest any s'ha de fer el pregó amb Toni Falgueres, que són Toni i Meritxell Falgueres, que són els propietaris del celler de Gelida, que és un restaurant amb més de 130 anys d'història.
1: Que van ser aquí, al balcó, els dos.
0: Ah, sí?
1: Sí. El dia que vam fer Locals Centenaris.
0: Ah, és veritat.
1: I va ser fantàstic escoltar-los els dos aquí.
0: Doncs aneu a escoltar la senyal en directe que arriba de BTV, la televisió de Barcelona, d'aquest Saló de Cent.
2: Es caracteritza per l'obertura i la diversitat.
0: Ah, és veritat, que el que passa és que encara no han començat els pregoners i està parlant el vicealcalde de Xangai, perquè aquest any Xangai és la ciutat convidada.
1: Ah, val. I encara no ha començat. Havien de començar a les 7, eh?
0: Ha començat, però primer ha parlat l'alcalde, l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, i després parla el vicealcalde de Xangai. I després ja venen els pregoners, però serà d'aquí una estona. Mentrestant, Anna, et puc explicar què passa quan acabi el pregó, si la gent s'entera una mica dels actes de la Mercè aquest any. A les 8 del vespre, a la plaça Sant Jaume. Ara. Que, perdó, el Toni li he fet un lío avui amb els àudios que havien de sonar.
1: És a dir,
0: que
1: ha estat tot al revés. Sí, no passa res.
0: Culpa meva. Però això que estem escoltant és el toc d'inici de l'any passat, doncs aquest any es repeteix. Molta pirotècnia, molts de focs, molts de gegants per començar les festes. Concerts, us deia, per exemple, avui els Brama que escoltàvem, el Barcelona Acció Musical, els teniu a la plaça Catalunya a les 12 de la nit, però els concerts en aquest escenari comencen a les 7 de la tarda.

Ella és la Via Ferreira, que és una de les que actua. Després hi ha concerts a 9:45 també en altres escenaris, perquè aquest és a Plaça Catalunya, però també n'hi ha a la Rambla del Raval. I a 11:15 també comencen els concerts al Moll de la Fusta.

0: dels concerts que crec que pot estar bé si demà teniu festa i no treballeu és aquest, a Juventude, a 1:45 de la matinada, que tanquen el dia d'avui al Moll de la Fusta, que és un dels escenaris que sempre s'allarga més. I ja anirem parlant de totes les coses, però fins al diumenge 27 hi ha concerts per tota la ciutat.
1: Ding dong, vens a picar-me una altra vegada.
0: Per exemple, divendres teniu el concert dels 40 a la platja del Bogatell, hi haurà Saxeni, Miqui Núñez, Nil Moliner o els Bus. Mira, ara comencen els pregoners al Saló de Cent de l'Ajuntament. Els escoltem un moment, ara no sé si els podem escoltar, Toni.
2: És la capital europea del comerç local.
3: Tots celebrant la Mercè 2026, que serà una gran festa major a tots els districtes. Són també els fills de les dones que han aixecat Barcelona, que treballen dins i fora de casa de les botigueres i en especial de la meva mare Rosa i de la meva dona Maria Febrer. Però comencem amb una bona tarda, que és el que ens...
4: Pare i filla, fent de pregoners al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Bones festes als barcelonins.
0: Bones festes i els qui puguin fer festa demà també, no?
4: Exacte. Tres anuncis que ja ha entrat per la porta l'Antoni Bassas.

0: 7:41, Toni Bassas, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Notes la ciutat ja prefesta? Ja s'està... Acabem de connectar-nos amb el pregó.
1: Honestament, no.
0: No, que tu camines.
1: No, sí, no, no, m'ha semblat no, que tot no? estava igual, sí. Ja. Sí, sí. Però vaja, d'aquí una estona se sentirà el Castell de Focs, que anuncia, clar, no?, que comença la festa major. Vull dir, està bé, no, no? I, home, una mica d'aire de demà festa a Barcelona.
0: Sí.
1: I potser en alguna altra ciutat a la vora de la capital, però ara mateix la vida com sempre.
0: La vida com sempre.
1: Sí.
0: Jo ja no sé què t'espervera i què no del que té a veure amb el president Trump. Aquí has donat fe de que te'l saps de memòria, però el que va dir en aquesta Assemblea General de la ONU...
2: Would you annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: Sí, sí, sembla una peli, no? Ell i el seu ordre internacional, faig el que em don la gana.
1: Sí, això és com si... No ho sé, és com si en una missa el papa sortís i digués a tots els musulmans, a tots els protestants, els cremarem o no sé què, i ho digués en una església. Per què faig aquest paral·lel? Perquè les Nacions Unides és el lloc que es va inventar perquè... cap d'estat o de govern pogués amenaçar d'aniquilar, com està fent Donald Trump, un altre país. Justament es va fer, com a seu del diàleg, en un context històric que és diferent d'aquest i que explica que diguéssim, farem una cosa que es dirà Nacions Unides, que em sembla que el nom ja ho diu tot, no? Donald Trump va per la vida amenaçant sí. d'aniquilació. Algunes vegades, Anna, les amenaces li surten bé. Vull recordar que ahir mateix va firmar un acord amb Dinamarca i amb Groenlàndia, sí. que vés a saber si els altres van dir, bueno, escolta, saps què?
0: Sembla una envainada en tota regla,
1: sí,
0: però...
1: Sí, què vol posar? Una base militar? Bueno, doncs que la posi, perquè a més hi havia un tractat de l'any 50 i tants, i bé, que la posi i acabem d'una vegada,
0: sí.
1: no? Però vull dir, aquesta manera d'anar amenaçant, això d'anar a Venezuela i segrestar
0: sí,
1: el president del país... fa que tots els presidents de països de Llatinoamèrica, diguéssim, es palpin la roba i diguin, espera, aviam, si m'ho farà o no m'ho farà. És a dir,
0: tanquem la porta bé
1: a
0: la nit.
1: Quan tu ets un assetjador, crees una por al teu voltant, i ningú no vol ser assetjat.
0: Per ell, què és la ONU?
1: No, per ell l'ONU és una nosa, és uns que van amb el ciri a la mà, són uns que creuen que la democràcia, que intenta igualar-nos una mica tots, és un problema molt greu, és una amenaça per la sobirania dels Estats Units, és a mi què m'han de dir a les Nacions Unides. Els Estats Units té el dret a defensar-se i atacar quan li doni la gana perquè té l'exèrcit més poderós del món. No ens representa un fre, una limitació al poder que ell voldria per ell, que seria omnipotent, no? I, per tant, doncs, és una entitat a la que no li té cap apreci.
0: Però tu dius, suposa un fre, però està com imparable. Sembla que no s'hi pugui fer res. És dir, per què no li... És una pregunta naïf, no? Per què no se li poden parar els peus?
1: Bueno, aviam... els nord-americans veurem què votaran ara al novembre, que seria una manera de parar-li els peus.
0: Sí, pendent dels teus amics.
1: La justícia nord-americana pot fer alguna cosa... No, i en el món hi ha moltes veus que s'aixequen contra aquesta manera de fer, perquè a més s'encomana, hi ha molts imitadors barats de Donald Trump a tot el món, singularment a Europa, i a més estem descobrint que hi ha molt diner i molta enginyeria intel·lectual i molta xarxa social ben armada al darrere de la ideologia. És a dir, jo durant algun temps vaig pensar, bueno, el Trump sense el trumpisme, o sigui, el trumpisme sense Trump no pot sobreviure.
0: I ara
1: quan
0: no
1: ell deixi de ser
0: president,
1: ja no ho tinc tan clar. No serà el trumpisme, perquè no hi ha ningú que tingui el seu carisma.
0: Però hi ha Elon Musk, hi ha Palantir, hi ha tots aquests grups.
1: Exacte. Sí, hi ha un atac frontal a la democràcia. És allò que en un llibre que ha fet una certa fortuna d'un professor de Sciences Po a París ha qualificat de la il·lustració fosca de la neoreacció que se'ns acosta.
0: A mi m'agradava Macron ahir que deia l'ordre global s'enfronta a dues opcions, la llei de la selva o una societat internacional civilitzada.
1: Sí, la llei de la selva. Sí, sí, sí, això sí, no? I aquest és una miqueta el perill, perquè ara es diu, no, és que clar, és que és un atac al vell ordre mundial. A mi, en general, la desaparició d'un ordre mundial no m'amoïna en el sentit que tota la història està basada en el fet que apareixen i desapareixen ordres mundials. Espanya va ser un imperi, després ho va ser la Gran Bretanya, bueno, després els Estats Units, hi ha hagut una guerra freda, hi havia la Unió Soviètica, això va i ve. El problema és que amb la desaparició d'aquest ordre mundial se'n pot anar per l'aigüera la democràcia liberal, com la coneixem, dos elements que a mi em semblen fonamentals, que són la Declaració Universal de Drets Humans i el mai més que va significar el descobriment dels horrors que van seguir la Segona Guerra Mundial. O sigui, i aquí és on neix la ONU. O sigui, el context és molt fàcil d'entendre. L'any 45 el món es mira i diu, acabem de passar ja dues guerres mundials, sí. 14-18 i 39-45. Acabem de passar dues guerres mundials i en aquesta última la nostra capacitat de matar és tan gran que han mort 70 milions de persones aproximadament, dels quals més de la meitat són civils. O sigui, ja morien més civils que no pas militars, diguéssim, no? Hem descobert els camps d'extermini nazi i a sobre els americans han tirat sobre població civil dues bombes atòmiques. Bueno, això no pot continuar així. L'horror és tan gran que munten això, que es diu Nacions Unides, amb la idea de limitar la sobirania dels estats. O sigui, la idea de la Fundació de les Nacions Unides és un estat no té un poder il·limitat de fer el que vulgui. S'ha de subjectar a un ordenament internacional. I fruit d'això, això passa l'any 45, la ONU es funda oficialment el 24 d'octubre de l'any 45, tres anys més tard, el 48... Sí. Es firma la Declaració Universal de Drets Humans.
0: Al Palau de Chaillot, a París.
1: A París. Va ser una redacció conjunta de juristes canadencs, francesos, libanesos, xinesos, d'Eleanor Roosevelt, la que havia estat la dona del president dels Estats Units. I, esclar, tu llegeixes avui dia la Declaració Universal de Drets Humans i, com es diu en aquests casos, qualsevol semblança amb el present és una pura coincidència, per desgràcia. Perquè la declaració comença amb un parell de considerants que són: considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món, considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que ofenen la consciència de la humanitat i que s'ha proclamat com l'aspiració més alta de l'home l'adveniment d'un món en què els éssers humans deslliurats de la por i de la misèria gaudeixin de la llibertat d'expressió i de creença. Esclar, compara, o sigui, algú fa algun discurs de hola, hi ha algú, no. Hi ha algú que faci algun discurs com aquests avui dia, no? I llavors, clar, i com a conseqüència d'això, doncs l'Assemblea General proclama aquesta Declaració de Drets Humans. I ara no us llegiré els articles que d'altra
0: banda... Mira, va, deixa'm llegir el primer, que jo sí que l'he buscat. Molt tots bé. Els éssers, l'1, eh?
1: Sí.
0: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
1: I l'article 2 ve a dir que tothom té aquests drets, tothom té aquests drets, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió i opinió política. La majoria d'articles són per reconèixer drets. N'hi ha dos que són de prohibició. Prohibeix l'esclavitud i la servitud, sí. I prohibeix la tortura i els tractes cruels, inhumans o degradants. Bueno, esclar, avui dia vas... amb això vas amb el lliri a la mà, però què diu aquest home? Vull dir, sí, aquí, no sé, Ucraïna i Gaza...
0: És que es dona... Clar, és que no, xoca
1: frontalment.
0: Llavors,
1: les Nacions Unides... són un invent bastant desenvolupat, fins i tot van crear una força militar que eren els cascos blaus, que no eren més que soldats d'exèrcits nacionals amb un casc comú de color blau, el color de la bandera de les Nacions Unides, per fer de força de pau i d'interposició. Sí. O sigui, déu-n'hi-do on han arribat. Val a dir que en la mateixa gènesi de la institució ja hi havia un problema, que és que és veritat que tots els estats membres tenen un sol vot. Val igual el vot d'Andorra que el de la Xina, per entendre'ns. Però, a l'hora de les grans decisions, al Consell de Seguretat hi ha cinc membres permanents que tenen dret a vetar a algunes disposicions, que són els guanyadors de la Segona Guerra Mundial, és a dir, a Estats Units, el que abans era la Unió Soviètica i que ara és Rússia, França, Anglaterra, més Xina. És clar, aquí això bloqueja moltes coses, perquè tirin endavant les resolucions en el Consell de Seguretat hi ha d'haver el veto de cap d'aquests cinc, no? I això és un problema. Però, sí, com a instrument és perfectible, i en els últims temps, ara si anessis a la, li posessis al Google de què serveixen les Nacions Unides, trobaries milers d'articles en les últimes dècades a tot el món. És una pregunta que ens hem fet a la vista de la seva impotència davant dels desastres. No? Però, és clar, més val això que res. No? O sigui, com et diria jo, l'obligació que tenen tots els caps d'estat i de govern de, ni que sigui un cop l'any, com està passant ara a l'Assemblea General a Nova York, cada mes de setembre, d'haver-se de dirigir al món i dir alguna cosa al món. Què passa que, bueno, ja veus les coses...
0: En nom d'aquesta fraternitat. No? Clar, tu ara deies el mai més, mai més. Sí. Què hem vist avui al Parlament amb les pancartes?
1: Sí, esclar, hem vist, ja hem sentit abans un diputat de Vox dient que Lluís Companys va ser un assassí, que és la història al revés, perquè Lluís Companys va ser assassinat. Deixa'm dir, Lluís Companys, no, evidentment, no va ser perfecte, no és una icona immaculada. I, a més, va viure molt les contradiccions i els errors de la Guerra Civil. Li va passar per sobre a tota la violència de les patrulles descontrolades que van matar molta gent a la rereguarda republicana. Això és evident. Ara, ell no va ser responsable d'això. Ell, i molt menys, ho va autoritzar. Al contrari, va intentar salvar i va aconseguir salvar molta gent a la que va ajudar a fugir. I a més de tot això, resulta que el van afusellar. O sigui, ja, què m'estàs explicant? Aleshores, què et trobes? Que Aliança Catalana, que s'afirma com independentista, de cop i volta s'està alineant amb la internacional aquesta fosca de l'extrema dreta a tota Europa, felicita els de l'ADF
0: a Alemanya,
1: i ho fa amb una frase que cantaven els feixistes espanyols l'any 39 quan van entrar a Madrid, que és contra el no passaran, ells deia, ja hemos pasado.
0: Ja hem passat,
1: no?
0: Sí.
1: Molt bé, ja ens vam posar el dia passat. Clar, això és una contradicció. És a dir, si tu ets català i demòcrata, la memòria de Lluís Companys, no pots equivocar amb la memòria de Lluís Companys, i al mateix temps no pots fer companyia a això, a la internacional aquesta fosca i autoritària que està pujant a tot arreu. El resultat és això, doncs, que ja hem tornat a veure aquest cartell de la fotografia del fotògraf Pere Català,
0: de Pere Català i Pic,
1: als anys 30, que és una icona mundial, que a més el seu fill va explicar com la van fer, i
0: que és una espardenya,
1: un peu amb una espardenya catalana que està a punt d'aixafar l'esvàstica nazi, no? Sí, hi ha moments a la vida que has de triar, i és veritat el que deia aquest cartell: o l'espardenya o l'esvàstica.
0: Fotut del món, tenim.
1: Bueno, i per si tot això fos poc, hi ha diputades al Congrés que tenen la genial idea d'aparèixer amb un spray pebre.
0: Aquesta és la imatge del dia.
1: I quan se n'adonen que van amb l'spray pebre, espera, el vaig a buidar, van al lavabo a buidar-lo del tot, llavors el pebre es difon a través dels serveis de ventilació del Congrés, han de tancar oficines, dos es maregen, han de venir una ambulància, o sigui... Per favor.
0: Per favor.
1: Per favor, demano.
0: Per favor, demano que acabi el dia.
1: Una mica,
0: i aneu de festa major.
1: Això mateix.
0: Basses, gràcies.
1: A tu.
0: Ens retrobem dimecres que ve.
1: Que vagi bé.
0: Dos anuncis i la Raquel acaba d'entrar al seu quadre, que no sabem què hi ha, no sabem què hi ha pintat, amb el seu tema per parlar de sexe, que tampoc sabem de què parlarà. Je suis bien perplexe, je ne
3: peux me résoudre aux adieux. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER Penedès Garraf.
4: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
5: Tens totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
4: I a més, circuit especialitzat per la dona. Centre Mèdic Alomar.
5: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
7: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè Equipaments i Avios Cavall Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Vilafranca i Vilanova, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Equipaments i Avios Cavall Elements. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a siavioska.com.
8: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
9: Uf, quina calor!
8: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics, a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
3: Cadena SER i SER Catalunya.

Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya. Subscriu-te al canal de YouTube de SER Catalunya per veure les millors entrevistes i seccions del balcó.

0: Dos minuts per les 8. Quines ganes tenia ja de saludar Raquel Tulleu, de com estàs?
1: Què tal? Guapos, bonics, llestos, simpàtics. Ah,
2: clar, és que a mi és em que sembla no, que fa 3 anys que dura aquesta temporada i encara no havia vingut Raquel Tulleu.
1: No, havíem parlat el dia de l'Inciclansi per telèfon.
0: Clar, però encara presencialment no t'havíem pogut veure. T'està agradant la cançó que t'ha triat en Bufill Segueix en Forma?
1: Però no la reconec.
2: No la identifiques tu, si Anna l'has d'identificar.
1: Plana és molt més...
0: Em sona.
2: Veres a Santa, com no et pot... Vas anar al Primavera Sound aquest estiu?
0: Sí,
2: o quin va ser un dels grans concerts més importants d'aquest any del Primavera Sound? 10 anys després, The XX va tornar.
0: Sí.
2: Doncs
0: The
2: ells XX, són
0: sí.
2: The XX.
0: Clar, i la cançó Crystallize.
2: Que tornava, i aquesta cançó, la de Crystallize, és del primer disc, que es va publicar el 2009.
0: Clar.
2: I aquesta cançó representa sobretot el tema del que parlem, perquè és veritat que ells originalment, o sigui, ells de veritat no són parella, els dos de The XX, són parella professional i molt amics i tot, però aquesta cançó són dues persones que són parella i el diàleg, a través de les frases que van dient, és una parella dialogant sobre què vol un, què vol l'altre, si s'entenen.
0: Però relació de parella, va.
2: Un vol més proximitat i compromís, l'altre necessita més espai.
0: Mm-hmm.
2: I la cançó en si, doncs, és un diàleg entre una parella.
0: Anem bé? Va bé?
1: Anem bé. Bueno, el tema va per aquí.
0: Ensenyeu-me el quadre. Anem a veure el quadre. Ja sabeu que la Raquel porta un quadre.
2: Els oients saben que sempre el poden veure al canal de YouTube de Ser Catalunya, i també si entren a X, a Ser Catalunya.
0: No l'he vist mai, sembla...
2: El poden veure en directe.
0: Sembla un Van Gogh, però no és un Van Gogh, però
1: no,
0: de l'estil una mica expressionista.
1: Una mica, sí, és expressionista.
0: És expressionista.
1: Sí.
0: Ah, és una parella que està... No sé si és un bar o és una casa. Diria que és més una casa.
1: És una
0: particular.
1: Casa.
0: Estan sopant o berenant. Ella està amb la mà aixecada, com parlant amb ella, i no sé què es diuen, clar, no puc intuir. Sembla que hi ha bon rotllo.
1: No sabem què es diuen, hi ha bon rotllo. Són les dues figures pintades,
0: sí.
1: Són Kandinsky, que sabeu que Kandinsky és un dels pares de l'art abstracte, i una pintora italiana que es deia Erna Bossi.
0: Eren parella?
1: No. La que era parella de Kandinsky era la seva amant, però vaja, una amant... coneguda i reconeguda, era la pintora del quadre, que és la Gabriel Munter.
0: Clar.
1: Aleshores, he volgut agafar aquest quadre per parlar del diàleg i de la comunicació, perquè hi ha com molt diàleg aquí al mig, hi ha el diàleg que tenen ells dos, el que segurament estaven tenint amb la pintora, perquè és una pintura no estan posant per fer el quadre. Realment, la Erma va venir-los a visitar a casa seva i els devien servir cafè, es van posar a parlar de pintura, era una casa on es trobaven sovint amb altres artistes.
2: O sigui, era l'amant està pintant a la parella.
1: No, ells dos no són parella.
2: Ah, vale.
1: Ells dos no són parella.
0: Perdona. I perdona, ell porta... Hi ha un tema...
1: Els calentadors.
0: Porta uns calentadors, que
1: sabia,
0: no són mitjons.
1: Sabia que em parlaries d'això, Anna.
0: Ell porta una, no sé, doncs, com una mena de camisa blau marí, però després va com sense pantalons, però porta uns escalfadors verds.
1: Sí, hi ha molt color, que és molt característic de l'obra de Munter, de l'expressionisme en general, però en concret d'ella. I sí, estaven a la seva casa de camp i ell va vestit, doncs, sí, amb unes sandàlies, una mena de mitjons escalfadors, segurament estava fent feines a l'hort. I bé, és una escena, és un quadre de gènere, no? Una escena totalment domèstica, on ell va vestit sense cap mena de pretensió i ha vingut una amiga a visitar-los.
0: Val, i això ens ve a parlar del diàleg.
1: Del diàleg.
0: Diàleg és omnipresent a totes les seccions.
1: Però mai havíem fet una secció sobre això.
0: Clar, val.
1: I sobre com ens costa, ja no el diàleg, que podríem aquí filosofar tant com volguéssim, sobre si amb les noves tecnologies i de més estem perdent capacitats comunicatives en línies generals. Però el que està clar és que el diàleg en qüestions de sexualitat ens costa moltíssim. Ens costa moltíssim.
0: Estem parlant, anem a acotar, perquè m'estic pensant en el diàleg abans del sexe, per exemple, durant
1: no.
0: el sexe, després del sexe o en la parella en general.
1: Estem parlant de la meva parella em masturba d'una manera que a mi no m'agrada. Em fa sexe oral d'una manera que podria ser millor. Vas massa ràpid o massa a poc en els moviments quan tenim relacions penetratives. Vull més petons perquè, si no, em costa connectar. De totes aquelles qüestions que no són perfectes en les nostres relacions sexuals, estem parlant de relacions d'una mínima durada, eh? No d'una relació esporàdica, i que ens costa tant parlar-les, que ens costa tant posar-les damunt de la taula. Sembla que és més fàcil continuar actuant, continuar fent, encara que aquell fent no acabi de ser el que nosaltres voldríem, que no pas tenir una conversa que amb algú amb qui tens connexió, respecte, estima, ja no vull parlar d'un projecte de vida en comú, no? Hauria de ser molt més fàcil, no? Poder posar damunt de la taula una qüestió que en realitat és rellevant.
2: Des de la teva experiència, quan és més difícil parlar això? Amb les parelles que fa molts anys que estan juntes o amb les que acaben de començar?
1: Amb les que fa molts anys que estan juntes.
0: Clar, aquí està el kit. Aquí, això és el bo del tema,
1: perquè hi ha un silenci que ha estat allà durant molt temps. Aleshores, sovint hi ha aquesta sensació de... I jo ara com li dic a aquesta persona que fa 5, 10, 15, 40 anys que em passa això?
0: Però què és? Mandra, vergonya, desídia... Tu has dit ara les xarxes socials, que en aquest cas no crec que sigui...
1: No, no és, tema, no és deixadesa, no? No és
0: desídia. Que estem, que estem interessats en altres coses i no busquem l'espai per parlar-ne.
1: Jo crec que, si ho hagués de definir amb una paraula, et diria que és por. I aleshores aquesta por li podem donar una miqueta més de definició i la transformarem en altres coses, no? Per exemple, hi ha una por que és la por al rebuig, i al final és la vergonya. La vergonya de explicar realment el que em passa, no? Explicar realment el que m'ha estat passant durant tant temps, però la vergonya i el rebuig van una miqueta, i la por al rebuig van una miqueta de la mà, no? I en concret amb la vergonya, jo sempre utilitzo una frase a la consulta, a nivell de parella, la vergonya crònica, la vergonya perllongada, és la llavor del secret. Quan tu no t'atreveixes... Si jo no goso explicar-te una cosa que m'està passant durant molt temps, al final tinc un secret. I tinc un secret que ens fa mal als dos. Perquè a mi em perpetua aquesta frustració, o aquesta mancança, o aquest disgust quan fem determinada pràctica, i a la vegada tu no et permeto corregir-ho perquè no tens aquesta informació. Per tant, hi ha un secret entre nosaltres.
0: Però és por també a que es perdi la creativitat, per exemple?
1: És por, és la vergonya, no?, que podria ser la por al rebuig. És la por també de no estar a l'alçada. L'alçada de què? D'aquestes expectatives absurdes que tenim tots en qüestions de sexualitat, no? De com ha de ser aquesta sexualitat màgica i perfecta que ens ha construït el cinema, la literatura, el que expliquen el veí, la veïna, l'amic i l'amiga, no? Que tothom té una sexualitat fantàstica. Afortunadament això està començant a canviar una miqueta, però les persones sovint no són totalment sinceres, no?, en qüestions de sexualitat. La por a ser vulnerables. La por que ens facin mal, que potser jo t'explico, jo que sé, que tinc una fantasia determinada i que per mi això és important, i tu em fas mal perquè aquesta fantasia no l'acceptes.
0: O te n'enrius.
1: La por a no saber expressar exactament què em passa. Em passa alguna cosa, no acabo d'estar bé, no
0: és
1: acabo d'estar confortable.
0: És que tu domines molt les paraules, però igual hi ha algú que li costa molt expressar què és el que vol.
1: I més enllà d'això, que és molt important això que dius, Anna, més enllà de les paraules, de saber trobar paraules que no ens facin vergonya, que no ens semblin ridícules, és que sovint ens costa identificar exactament què és. Ens costa poder ser explícits perquè hi ha alguna cosa que no m'acaba d'agradar de com em fas això, però no sé exactament què és. No sé si és la velocitat o si és la repetició d'un mateix moviment, o si és la pressió que utilitzes, o si és la concatenació de dinàmiques que fas. Sovint a les persones els costa, ens costa identificar exactament què és.
0: I tu com a terapeuta amb això els pots ajudar? És a dir, quan estàs a consulta i dius que no sé com dir-li, tu ets capaç d'explicar-los i donar-los les eines, les paraules? Com es fa això?
1: Sí, aquesta part és relativament fàcil. El problema és quan no està identificat el què és. Però un cop està identificat, i a vegades jo ja m'he vist amb una part de la parella i ja hem... diguéssim, hem fet una estratègia sobre com
0: comunicarem.
1: Però sí, aquesta part és relativament fàcil, perquè al final es tracta de trencar aquest gel que és la vergonya, no? I després hi ha una altra por, Anna, molt important, que és la por al conflicte. Justament per ser un tema en el que no estem còmodes, que no estem habituats a tractar-lo, que ens genera inseguretat, perquè ens sentim molt atacats, no? La sexualitat al final és una cosa molt íntima, en la que ens sentim molt fràgils d'alguna manera. i sovint ens sentim atacats quan hi ha una crítica, encara que sigui una crítica constructiva.
0: És a dir, que a vegades en lloc d'ajudar pot complicar més les coses.
1: Sí, es genera un conflicte, sí, i això passa. Fixa't que ens passa en molts àmbits, eh? No només en l'àmbit de la sexualitat, però ens passa sovint que amb la intenció de resoldre un conflicte, de posar damunt de la taula una qüestió que ens sembla que s'ha de corregir o que s'ha de parlar o que s'ha de consensuar, acaba havent-hi un conflicte, no? Perquè ens costa escoltar l'altre i entendre el que està dient i tenim tendència a posar-nos defensius i defensives, no? I a justificar la nostra actitud.
0: I pensava, dius, per exemple, has posat l'exemple, doncs vull que em facis més petons, i l'altre diu, doncs vale, vaig a fer més petons. I a sobte l'altra persona pensa, doncs ara m'està semblant artificial, perquè no li surt d'ell.
1: Bueno, és que al principi pot semblar una miqueta impostat, però n'hem parlat a vegades, no?, de la diferència entre forçar i esforçar. Evidentment, quan tu comences a fer una cosa, la que sigui a la vida, anar al gimnàs, a escriure, a cantar, a fer petons, si no hi estàs habituat, no serà la teva àrea d'expertesa i no estaràs tremendament còmode, i l'altre això ho pot percebre. I per tant hem de veure-ho al revés, no com una cosa per criticar, sinó com una cosa per valorar, justament perquè l'altre està fent l'esforç d'incorporar una dinàmica que de manera natural no li flueix.
2: Pot passar que hi hagi a vegades excés de excés de diàleg, no sé si això és un problema, sobretot per, a vegades penso en certes persones que tenen tendència a sobreanalitzar-ho tot, sobreparlar-ho,
1: sí,
2: tot, i que això li generi a l'altra persona un estrès també de constantment estem parlant, haig de millorar,
1: sí,
2: i no sé què.
1: Sí, un estrès d'execució, no?
2: Tot ràpid, sí.
1: Sí, això passa a vegades, hi ha persones que et descriuen, mira, ahir veia un... Ah, no me'n recordo si era un home o una dona. No me'n recordo, vaig veure diferents pacients, però algú em va dir, és que jo quan estic davant de la meva parella, un home, ara me'n recordo, és que jo quan estic amb ella és com si estigués davant d'un laberint. I penso que en qualsevol moment puc agafar el camí que no és correcte.
0: Això és por profunda.
1: Això és terrible, perquè aleshores fa que estem en la relació sexual al cap. Clar. I quan estem al cap no estem al cos. I perquè la relació sexual i la resposta sexual flueixi, hem d'estar al cos. Hem d'estar connectats amb la sensorialitat i l'emocionalitat, no amb allò que és cognitiu, amb allò que és racional. Per tant, aquestes converses s'han de tenir fora del moment. En el moment jo et puc donar una pista, et puc dir més ràpid, més a poc a poc, no em toquis aquí, això sí, això no. Però el que no podem al mig de la relació sexual és fer un simposi sobre com m'has de tocar o com m'has de fer petons.
0: A fer esmorzant, no? Fer la
1: petició. Exacte. Hi ha alguns tips, que potser podríem donar de com tenir aquestes converses perquè puguin ser productives. El primer és tenir-los fora de la relació sexual en si. Unes quantes hores abans, o unes quantes hores, si és necessari, abans. Abans potser pot generar una miqueta d'angoixa anticipatòria aquella persona que li intentem modificar la conducta.
2: No tenir-les en calent, mai més ben dit.
1: En calent, mai, exactament. I jo diria que és millor a pilota passada, però a pilota passada unes quantes hores, quan l'emocionalitat, el plaer o la frustració, ja el suflé ha baixat una miqueta. I s'ha de començar a poc a poc. Clar, una conversa que tu la comencis dient, Joan, és que no m'agrada com em fa sexe oral. Home, malament, és molt fàcil que l'altre se senti agredit.
0: Clar.
1: Per tant,
0: si pot posar una mica de sentit de l'humor, que dius tu sempre,
1: i
0: no?
1: I s'hi hauria de posar una miqueta de sentit de l'humor, perquè no és tan seriós. És una cosa molt important, però no és... Carai, no és vida o mort.
0: Tu com començaries la frase?
1: Jo començaria com... En l'abordatge de qualsevol conflicte, jo començaria...
0: Dient una cosa.
1: Jo començaria ensabonant. Jo començaria dient, Joan, ahir quan vam estar junts, hosti, aquells petons que em vas fer... Començaria donant-te la píldora i explicant-te, fent-te pujar una miqueta l'autoestima i de manera que tu estiguis més receptiu. Una de cal i otra d'arena, no?, que diuen. I aleshores, quan ja estàs receptiu, estem tenint una conversa que flueix, moltes vegades això és millor parlar-ho, si és una conversa delicada, fent alguna altra cosa. No asseguts a una taula cara a cara, com si fos un interrogatori
0: no
1: de la Gestapo.
0: No com en el quadre que ens has posat.
1: No, moltes vegades és millor passejant o cuinant junts.
0: Perquè tens la cara posada, orientada cap a un altre
1: perquè
0: lloc.
1: Perquè hi ha una altra... Sí, hi ha una altra activitat que... diguéssim, amoroseix una miqueta la conversa, no? Justament perquè és una conversa conflictiva i molta gent se sent incòmoda. Si hi ha una altra activitat que la disfressa una miqueta, és més fàcil sostenir-la. És més fàcil.
0: qui parla, qui s'enfronta més? Tu que has vist de tot, no? Homes, dones, parelles heteros, parelles bisexuals, parelles homosexuals... Qui s'atreveix a parlar més?
1: Les dones, sempre. Si hem de generalitzar,
0: sí,
1: les dones...
0: Sí, seria la resposta, però sí. És retòrica gairebé. Sí?
2: I... No digues, digues, acaba.
1: Les dones estem més en contacte amb les nostres emocions, però torno a dir, això és educacional, no és un tema que no estem fent una crítica massiva als homes, és educacional. Les dones ens han fet créixer i ens han construït per poder estar en contacte amb l'emocionalitat i també per la cura de l'altre. Amb ells no. Per tant, a ells normalment els hi costa més identificar el que necessiten, estan menys predisposats a la cura, en aquest sentit són una miqueta més egocèntrics, estan més focalitzats en el que amb ells els interessa, i el constructe social de la sexualitat és coitocèntric, falocèntric, està molt basat en el tipus de plaer que els agrada a la majoria dels homes, no? Des d'un punt de vista físic, des d'un punt de vista genital.
0: També s'ho fent menys la dona?
1: La dona està més preparada per ser la rara, per ser la... Tu no t'imagines la quantitat de dones que veiem a la consulta que venen preguntant-te o explicant-te un trauma atàvic, perquè és que jo no aconsegueixo arribar a l'orgasme amb la penetració. Ja sé que sóc rara, ja m'ho han dit totes les meves parelles. Això és un clàssic, és un clàssic. No hi ha setmana que no veiem una dona d'aquest perfil.
0: Què els hi dius?
1: Que no són rares, que són absolutament normals. Però el constructe de la sexualitat és aquest. I nosaltres estem com molt predisposades a posar-nos aquesta etiqueta de la que fallo en aquest aspecte sóc jo.
2: Tu parlaves de que hem de parlar amb sentit de l'humor perquè res és tan greu. Però què passa quan hi ha alguna cosa que la persona sí que ho percep com a greu o que pot fins i tot decantar o fer trontollar la relació? No sé si primer ha de saber exactament si això és tan greu com perquè ho pugui, és a dir, ser conscient i després traslladar-ho, o com es traslladen aquestes coses?
1: Jo crec que un cop identifiques una qüestió que et genera malestar, és igual, Joan, el 30%, el 40%, el 50%, el 90%, i és amb la parella amb la que tu estàs en aquell moment compartint relacions sexuals, jo crec que s'ha de comunicar, perquè és que en qualsevol altre àmbit de la vida no el tindríem, aquest dubte. No el tindríem. Si tu tens una qüestió organitzativa de la casa o de projecte vital que realment a mi em fa dubtar, un dubte raonable, no?, que es diu, de la possibilitat de continuar al teu costat, en qualsevol altre àmbit no tindria cap dubte en comunicar-t'ho. Aleshores, per què en el terreny sexual ens costa tant? És un tema de manca d'hàbit. I aleshores és superimportant. Un altre tema que és un tip que m'agradaria que s'emportessin els oients. Per poder fer això, per poder parlar de sexualitat i de cert conflicte en la sexualitat, hem de normalitzar la conversa. I hem de poder-ne parlar quan no hi ha conflicte. Quan hem tingut una relació que ha funcionat bé o que hem fet una cosa nova o que he tingut un pensament i en aquell moment estic expansiva i el puc explicar, la conversa sobre sexualitat ha d'existir de manera natural.
0: Si tu estàs dient, igual que anem al cinema i fem cinefòrum després i comentem, doncs també...
1: Efectivament. Efectivament.
0: Tal qual, eh?
1: Tal qual. Hem de poder parlar. És que és un tema importantíssim. Que no vull... S'ha de poder fer humor, eh? I totes les parelles passen èpoques dolentes amb qüestions de sexualitat, es calcula que 8 de cada 10 persones en algun moment de la vida tindran una disfunció sexual. Per tant, també és important no dramatitzar-ho i entendre que és una cosa que ens pot passar a tots, que en algun moment no ens entenguem, que tinguem problemes, però la conversa sobre sexualitat jo crec que és una part essencial dels humans, no? I l'hauríem de poder tenir amb més facilitat, d'una manera més fluida.
0: Què passa quan el problema és... ja no vull més sexe. L'altre, és a dir, s'ha acabat el diàleg o l'altre ha d'engegar un diàleg? Què passa?
1: Clar, hem de veure per què és que no vull més sexe.
2: Per què
1: és? Pot ser que ja no m'agradis. Aleshores, aquí són faves comptades, no? No cal que hi donem moltes voltes. Però pot ser que sí que m'agradis i sí que t'estimi i sí que cregui en el projecte, però l'oferta que em fas a nivell de sexualitat no m'interessa. Això és com una compra-venda. Si tu m'estàs oferint tot el dia un plat que a mi no m'agrada... et diré que no vinc a dinar.
2: I quantes vegades la conversa, o sigui, tu veus una parella que veus que el problema que tenen és la falta de comunicació amb el sexe, però que realment hi ha alguna cosa més enllà, no sé si ja passa més vegades que el sexe pot ser el problema o que el sexe, la falta de sexe o els problemes amb el sexe amaguen moltes altres coses que la parella potser no s'ha ni arribat a plantejar que li està passant.
1: Hi ha de tot, Joan. També és interessant, perdó, també és interessant veure en un baròmetre, per dir-ho així, vital, quina és la importància que li donem al sexe a la nostra vida, perquè no tots el posem al mateix nivell. Aleshores, per algú que les relacions sexuals siguin un tema absolutament cabdal, segurament aquesta persona tolerarà menys el disconfort, no? O aquelles etapes en les que la sexualitat no funcioni bé. I hi ha persones que no són tan sexuals. Què és primer, l'ou o la gallina? Normalment van junts. Mm. Quan hi ha una manca d'encaix a nivell de relacions sexuals i això es cronifica amb el temps, acaba comportant problemes en la parella. I quan hi ha problemes a la parella d'altra naturalesa, econòmics, de comunicació, de complicitat, pels fills, per la família, pel que sigui, habitualment això acaba reflectint-se també a nivell de les relacions sexuals, no? Vull dir que van de la mà.
0: Que parles de... perdona, digues.
2: No, que anava a dir que és una feina diària. Gairebé, no?
1: Totalment.
2: O sigui, constant allà. Totalment.
0: Parlar. Les mares de regal hortet també, no? Refereix a això.
1: És que hi hem de posar atenció. És que per mi regal hortet no vol dir tenir relacions sexuals cada dia, ni molt menys. Es poden passar èpoques de manca de connexió total i de que les dues persones estiguin cansades, estressades...
2: No troben el
1: realment...
2: temps, no? Mm. Sí.
1: Clar, en algun moment això s'ha de solucionar, no? Si és important per les dues, si estan felices així, tampoc passa res. Pot viure sense relacions sexuals. Però regal hortet és mantenir totes les altres coses que formen part de la sexualitat, encara que no hi hagi relacions sexuals coitals. Mantenir el carinyo, mantenir el contacte físic, mantenir les carícies, mantenir la preocupació per l'altre, validar les seves necessitats, tot això és regal hortet.
0: Pensava ara que citem a vegades Sex Education, ara deies als fills, és un bon consell, no? Ja els fills quan es comencen a iniciar amb la sexualitat, dir, parleu.
1: És que els fills haurien de sentir parlar de sexualitat a casa.
0: En aquest esmorzar que deia.
1: Clar, això no hauria de...
0: En aquest aperitiu.
1: No s'hauria de produir, no hauríem d'arribar mai a la conversa de ara que ja teniu 13 anys o 14, ara podem parlar de sexualitat.
2: Hauria de sortir natural
1: la
2: ja.
1: La conversa sobre
0: sexualitat...
1: No, però
0: sexualitat... no cal que estiguin presents a la conversa de la parella, no?
1: La conversa també. És una conversa molt pujada de to i que a nivell fins i tot de vocabulari no es pot expressar d'una manera...
0: És capaç, la Raquel, no?
1: A casa meva es parla de tot, a la taula de dinar, de sopar, i si surt la masturbació surt, i si surten les relacions sexuals coitals surten, si surt la prostitució, l'avortament o els abusos, o l'amor, el romanticisme, l'erotisme, tot això es parla i els nens ho entenen perfectament.
0: Tens molts temes, no? Espero, per aquesta temporada.
1: De cop em costa més, la temporada 4, eh? Però...
0: Temporada allà... 4, Raquel Tulleuda.
1: Allà estic rascant.
0: No, però...
2: El sexe és el món, o sigui...
0: Penso que... Exacte. I penso que no passa res, o sigui, repetir-nos no, però és que de fet sempre donem voltes per el mateix.
1: Sí.
0: I cada consell, cada paraula teva i cada manera d'explicar-la és vàlida sempre, Tulleuda.
1: Que bé, Anna, jo sempre marxo d'aquí amb una autoestima.
0: No, és veritat,
1: no,
0: i a més aprenem de pintura, aprenem de sexe i de diàleg, que és bàsic. Una abraçada, ens veiem d'aquí
1: 15 dies. Petons.
0: Adéu. Baixa ara... Qui baixa, Joan?
2: L'Oriol Soler.
0: A explicar-nos el dia en 5 minuts i la graderia del balcó amb l'Anna Palet.
3: Al balcó. Aire, el asistente inteligente de reciclaje de Ecoembes, que desde que se pusiera en marcha en 2018 ha respondido más de 4 millones de consultas, representa un avance significativo en el uso de la tecnología, resolviendo en tiempo real cualquier duda sobre dónde y cómo deshacerse de forma correcta de un residuo. ¿Cómo funciona? Es fácil. Los usuarios pueden realizar la consulta enviando un mensaje de texto, un mensaje de audio o incluso enviando una fotografía del residuo en cuestión. Aire recibe la consulta, la interpreta y responde con la solución que corresponda. Hace 2 años, la incorporación de la inteligencia artificial ha permitido mejorar la herramienta, ampliando su base de conocimiento, de forma que hoy sus fuentes son todo el ecosistema digital de Ecoembes, es decir, todo lo que se publica tanto en webs como en redes sociales, que tras un proceso de revisión humana pasa de forma automática a ser estudiado, y Aire lo incorpora a su base de conocimiento, por lo que su crecimiento es casi diario. Este asistente virtual del reciclaje está disponible en castellano, catalán, gallego, euskera e inglés y accesible vía WhatsApp y aplicación tanto para iOS como para Android. Alexander Sasieta, coordinador de comunicación digital de Coembes.
4: El uso de aire es constante y diario. Cada día resuelve una media de 120 dudas de unos 90 a 100 usuarios diferentes. Una de las consultas más recurrentes son los residuos de envases de productos de cosmética. En muchas ocasiones suelen ser envases con diferentes materiales, haciendo que el usuario dude sobre dónde depositar cada elemento. En este caso, la opción de la foto resulta muy útil, ya que aire es capaz de diferenciar cada elemento y darle al usuario la didáctica de reciclaje correcta.
3: Recuerda, el reciclaje es cosa de todos y cada día aprendemos algo para hacerlo mejor.
5: Por un futuro sin residuos, un espacio en colaboración con Ecoembes.

0: parte muchos millones de euros en premios. Rascas millonarios de la 11. Qué bien se les da repartir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
2: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
3: És dimecres 23 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
4: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
3: I us ho avancem aquí a la SER. Dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'un equip de futbol amateur amb simbologia franquista. Un d'ells és el número 2 del partit a la ciutat. L'equip es fa dir atenció Bayer de los Caídos i a l'escut hi apareixia fins fa uns dies un emblema franquista. Informació de Ferran Dalmau.
5: Dos càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'un equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos, tot i que el nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una referència al cementiri on està enterrat ara Francisco Franco. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, el número 2 del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià. A l'escut de l'equip, segons ha pogut saber la SER, fins fa pocs dies hi apareixia un Vítor franquista, la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries a la Guerra Civil, un emblema que està prohibit en espais públics.
3: Vox assegura que el nom de l'equip és només una broma i posa d'exemples els altres típics noms d'equips de futbol de lligues amateurs. Tot plegat en una tarda on després del desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid, els moviments socials en defensa de l'habitatge han tornat a sortir al carrer a Barcelona. Un miler de persones s'han agrupat davant la delegació del govern per exigir frenar els fons d'inversió i han amenaçat, atenció, amb una vaga general si dimarts el govern espanyol no aprova un decret per aturar immediatament els desnonaments.
6: O dimarts s'aprova un decret amb mesures contra els desnonaments per regular lloguer de temporada, lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa, o anem a la vaga general.
3: Éscar Marcarazo, portaveu del sindicat, i a la mateixa hora a Barcelona, tret de sortida de les festes de la Mercè amb el pregó de la Festa Major.
7: És el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
8: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política.
3: Un pregó enguany a càrrec de Meritxell i Antoni Falgueres, històrics restauradors de la ciutat, propietaris del celler Can Gelida, que han reivindicat el comerç de proximitat. I l'altra novetat de la tarda és que el govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana a finals d'any. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
9: Estem a la fase final, tant pel que és pel buidat d'animals, que queden ja pocs animals, i llavors, en funció dels positius que es trobin, en funció dels animals que aquest buidat que puguem anar fent, i en funció també de que no tinguem dades sobrevingudes negatives que poguessin alterar això. Nosaltres el que treballem, l'horitzó que tenim en aquest moment és final d'any.
3: El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dimecres 5 nous casos positius dins la zona del risc, 4 a Barcelona i un a Sant Cugat del Vallès, que eleven el total a 396. El parc de Collserola, recordem, porta tancat des del mes de març per restringir la mobilitat i evitar contagis. Avui que també hem sabut que la terapeuta de la família Andí, que ha denunciat a través del seu advocat una campanya de desprestigi per les informacions que la vinculen a ella, la terapeuta, a la mort del fundador de Mango.
10: Per què aquest encarnissament amb Julia Luderwald, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes, ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
3: És Francesc Jofresa, advocat de la terapeuta, que ha dit que emprendrà accions legals per les acusacions publicades sobre la seva clienta. I en cultura, el nom del dia és el d'Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre del 2026, el premi que otorga el Ministeri de Cultura. L'actor català relatava així com li han comunicat el premi per telèfon al ministre de Cultura.
11: Diu, no res, que el jurat ha fallat per donar-te el Premi Nacional de Teatre. I jo, que jo estava ja com sense sabates, allà m'anava a estirar el llit i quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués

0: com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu.
1: El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, que descriuen com un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària. El Premi Nacional de Cultura Teatre està dotat amb 30.000 euros. Amb Oriol Pla acabem. Fins aquí les notícies del dia a Catalunya.
2: El dia en 5 minuts.
3: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 23 de setembre. L'actualitat ens porta fins a Sant Joan d'Espí, a l'estadi Johan Cruyff, on el Barça arrenca el camí de la Champions. Espera que acabi el mes de maig a Polònia, a la gran final de Varsovia. Anem cap allà.

0: Perquè en 29 minuts exactes ha de començar el primer partit del Barça en aquesta edició 26-27 de la Champions contra el París Futbol Club i ja tenim el primer 11 de Pere Romeu. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Un 11 de circumstàncies per les lesions. Aquí ha triat el tècnic blaugrana.
1: Doncs el Barça surt amb Cata Coll a la porteria, Sidney, Irene Paredes, Martina Fernández i Esme Brooks a la defensa, al mig del camp Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina i al davant Kerolin, Graham Hansen i Eva Pejor.
0: Moltes gràcies, Núria.
1: Fins ara.
0: Aquest és l'11 de Pere Romeu i per analitzar aquest inici de Champions i en general els dies que l'actualitat del futbol femení ens hi porti, tenim una de les veus pròpies d'aquest esport, una periodista més que contrastada per analitzar i opinar sobre tot el que doni de si la temporada. És la Maria Tiques del diari Esport. Maria, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, amb aquesta presentació, com vols que estigui?
0: Home, jo et presento amb, a l'alçada d'un partit de Champions. Primer de tot, Maria, què t'ha semblat l'11 de Pere?
2: Bueno, era una mica l'única opció que tenia, perquè l'única jugadora del primer equip que tenim a la banqueta de camp és Marta Torrejón, amb la qual ha arribat Paredes, important, i una mica circumstàncies. Serra Jordi potser en un altre cas l'hauria reservat i aquí per les circumstàncies la fa posar d'inici, veurem. Espero que el partit se solucioni els primers minuts perquè no tens un revulsiu amb experiència.
0: Això mateix, són circumstàncies de la temporada, però aquí la planificació esportiva ja veus que entre Mundial Sub-20 i lesions t'has quedat a finals de setembre amb poques jugadores. És el que comentes, Maria, que la clau estarà en resoldre l'abans possible el partit.
2: Sí, sobretot, primera part, intentar fer màxim, perquè clar, estem en un format que ja el vam veure la temporada passada, que cada gol va ser important. L'any passat els gols van ser importants també per veure qui cada primer de grup. Aquella última jornada el Barça s'estava jugant precisament a París contra aquest equip, contra aquest París FC.
0: Sí, perquè...
2: O sigui, que resoldre màxim gols possibles i tal, i que la segona part veurem segur algun debut de les petites.
0: Això mateix, perquè m'ha estat fent la consulta aquesta tarda, Maria, i a la Champions no hi ha limitació, per tant, si Pere Romeu veu l'oportunitat, podrien sortir totes les del bé que vulguin. Evidentment, no crec que el tècnic blaugrana doncs tiri la casa per la finestra, però si volgués podria, i ara que comentes els gols, està a punt d'acabar el partit del Lió de Jonathan Giraldez, golejant 0-8, per tant ja tenim equips...
2: Precisament per això és un partit en què màxim de gols possibles i intentar... Òbviament tindràs altres partits, precisament el Barça també juga contra el Servet, que tampoc vull dir que sigui el rival més dèbil, però intentar fer sempre el màxim de gols tenint en compte que els altres rivals també juguen. I en aquesta jornada, de moment, han punxat alguns equips top, però el Lió, precisament, doncs, està golejant.
0: Sí, de moment, contra qui va guanyar l'última Champions del Barça, ha començat amb força aquest Lió de Giraldez i Salma Parayuelo, entre d'altres. I en aquest 11 de circumstàncies de Pere Romeu, Clàudia Pina torna al mig del camp, que no és un invent com el de Sidney al lateral, però no sé si tu ets especialment fan o no de veure Clàudia Pina més al mig del camp.
2: A mi crec que m'ha agradat més quan, o sigui, com, òbviament en la pretemporada, però quan havia jugat d'interior a la pretemporada, a mi m'ha agradat més Pina a prop de l'àrea. És evident que Alexia, per exemple, també jugava d'interior i al final també t'acabava arribant. Però jo Pina, com és a prop de l'àrea, la tinguis clar. Si l'alternativa és posar Kerolin d'interior, doncs no, prefereixo Pina d'interior. Veurem, important aquí que estigui Patri per
0: cobrir
2: la batuta, sí, i de dirigir una mica l'orquestra, perquè sí que és veritat que depèn molt de qui estiguis acompanyada.
0: Totalment.
2: Però, jo personalment, i crec que en circumstàncies normals, Pina seria extrem.
0: Sí, totalment. Al final, Patri també dirigeix l'equip. Ara has tret un nom del qual et volia preguntar, Kerolin. Està en procés d'adaptació, primer mes a Barcelona, canviant Manchester pel Barça. No sé tu com la veus, quan esperes, així una mica imaginant, que Kerolin arribi a aquest nivell, no, pel qual el Barça ha pagat, perquè ja hem vist en alguna publicació d'Instagram de la brasilera que, com és normal, li està costant l'adaptar-se a Barcelona, però no sé si potser en una nit de Champions, escolta, allò que dius, escenaris grans, les jugadores importants també agafen més entitat.
2: És que jo crec que és molt difícil adaptar-te al Barça i ho veus quan ja en el seu moment Kira Walsh va ser el fitxatge més car, després Kika, Crec que costa molt, fins i tot Pajor, però clar, després tens Van Asten, que s'adapta superràpid, però tens l'adaptació física, per exemple, que és la que li costa. Bueno, jo crec que sobretot ser davantera al Barça és un perfil, i sobretot també extrem en aquest cas, és un perfil que és molt diferent a qualsevol altre equip. A la Lliga Anglesa, per exemple, tenen molts espais per córrer, per anar a les contres, i el Barça no juga així, no? Sobretot els rivals també són diferents, veurem. També aviam la Champions si és diferent, perquè jo crec que pot tenir una mica més de facilitat de jugar a la Champions precisament pels tipus de rivals que la Lliga, però jo crec que s'ha de tenir paciència. Al final el més important és tenir-la al màxim a final de temporada i que no se li vagi el cap, que si veu que no, se li, que no es frustri, sinó que no li acaben de sortir les coses i que no digui, ostres, no m'estic adaptant, no li pugui la pressió d'aquesta etiqueta de fitxatge més car, etc. Però jo crec que de moment igualment el Barça té solucions més o menys a dalt per anar fent i és important que Querolín faci una bona adaptació.
0: Escolta, i ella que és amiga també de Rafinha, doncs que l'agafi d'exemple, que a l'inici de Rafinha al Barça és,
2: clar, va ser
0: senzill, i mira l'ara, vull dir, és a banda de la Lamine Yamal l'estrella absoluta. De l'11...
2: I més o menys tenen la mateixa edat quan va arribar un i quan arriba l'altre.
0: Doncs mira, ja et signo on calgui que l'evolució sigui la mateixa.
2: Exacte.
0: Et volia preguntar també un últim nom propi de l'11, el de Sydney, el lateral, que després de la reclamació d'alguna manera que feia el Pere Romeu de que volia una lateral abans que tanqués el mercat, no s'ha acabat fitxant, però s'ha inventat, per dir-ho d'alguna manera, a Sydney de lateral, que mai havia jugat allà perquè ella era o bé mig centre o bé interior, i escolta, a mi em sembla que la veurem en molts, molts partits de lateral.
2: Sobretot perquè és una jugadora que té experiència, tot i que és molt jove, té una mica més d'experiència que qualsevol jove que et pugui jugar de lateral. També les circumstàncies, veurem quan torni a Aixa, perquè a Pere li agrada més Aixa de central. Veurem també si arriba a donar més minuts a Noa Jiménez, però de moment crec que és una solució que l'ha provat, li va sortir de moment pelant amb aquesta solució. Jo crec que Pere és molt... Bueno, l'altre dia ho explicava, és molt conscient de que no totes les jugadores poden adaptar-se a qualsevol posició, però que la seva posició pel joc del Barça reclama unes qualitats que en aquest cas sí les pot oferir. Pere sap per què la posa, sobretot també quan tens una jugadora com Caro endavant, amb tanta amplitud, tanta profunditat, crec que va bé tenir una lateral també que pugui entrar per dins. I l'altre dia va ser una mica la clau pel partit contra l'Alavés d'entrar Sydney per dins, fer superioritat al mig del camp. Això ho havia fet alguna vegada Esme a l'altra banda. Així que Pere és una ment brillant, així que per alguna cosa ho fa i confiem en ell.
0: Sí, sí, en una altra cosa potser no tant, però el físic de Sydney és exuberant.
2: Exacte.
0: I per tant el lateral doncs acaba brillant molt més. Ara et faré aquesta
2: Exacte.
0: Pregunta que tant els molesta a les jugadores i als entrenadors quan els periodistes la fem, però entre nosaltres com a companyes de professió ho podem fer. Veus el Barça favorit en aquesta Champions per tornar-la a guanyar?
2: Jo crec que hauríem de distingir entre favorit i exigir. O sigui, jo crec que el Barça sempre, últimament, ens hem acostumat a que guanyi tot i estem exigint d'alguna manera, i potser també és culpa nostra, que si no arriben a totes les finals de la Champions o fins i tot no la guanyen, ja és un fracàs. L'any de Lisboa va ser un fracàs de cara a l'ambient mediàtic, i realment és molt difícil arribar a totes les finals. Per tant, crec que no se'ls ha d'exigir perquè no tenen els recursos per fer-ho, però crec que evidentment són favorites perquè tenen moltes de les millors jugadores del món, perquè han estat, perquè són... Sí, jo crec que evidentment han de ser les favorites. Si agafes, plantilla per plantilla, evidentment hi ha plantilles amplíssimes, amb molts més recursos, moltes individualitats, com el Lyon, com el Chelsea, com l'Arsenal, fins i tot el Manchester City. Però clar, després també crec que el millor que té el Barça és el col·lectiu.
0: Totalment, aquesta idea de joc i aquest model que ja és reconeixible arreu del món. Vivim una temporada de canvi de cicle, primera temporada sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Salma, quatre titulars en l'última final de Champions. A mi, de moment, no sé si tu ho comparteixes, però aquest Barça, tot i portar molt, molt poc temps de competició, m'està semblant reconeixible, tot i aquestes baixes sensibles. Vull dir que per mi la primera lectura de la temporada és força positiva.
2: És que és molt difícil, tenint totes les baixes que tens, mantenir la identitat. Recordem quan va començar Pere, que veníem d'algunes baixes, no tantes, un canvi d'entrenador, i que ens costava una mica veure, no per resultats i no per competitivitat, però sí que ens costava veure una mica, perquè al final hi havia un canvi d'entrenador i havia de posar una mica el seu segell, i crec que una vegada ja l'ha posat, crec que el Barça també ha treballat força aquesta transició. Imagina't que ara, com que marxa Alexia, és ara quan treus a Serra Jordi i s'ha de començar a adaptar de nou, no? Ja la portes adaptada tot un any. Per tant, jo crec que aquesta transició en general l'ha anat treballant bé i també fa que llavors les bases estiguin apreses. Evidentment, has treballat molt bé amb el futbol base perquè...
0: Sí, no és casualitat que vagin sortint jugadores com surten.
2: Sí, però crec que es nota molt una mica el segell de Pere en aquest sentit.
0: Mm. I ja per acabar, i et deixo treballar perquè queden ara 19 minuts perquè comenci aquest Barça-París primera jornada de la Champions. No només un, perquè sé que un és complicat, però qui veus com a màxim favorits per acabar o a la final o guanyant aquesta Champions a banda del Barça? És a dir, qui creus que són els rivals més durs en aquesta edició?
2: Mira, per no dir-te un cliché, que seria el Barça-Lió, jo et diré el Bayern, perquè és evident que depèn una mica del camí que et toqui en funció de si t'acabes quedant el factor camp i és molt, bueno...
0: Detalls, sí.
2: Sí, o sigui, és tot segons el camí que et toqui, perquè igual et pots trobar un Chelsea a semis, tal. Però per mi el Bayern crec que és l'equip que més m'agrada veure jugar i m'agradaria un Barça-Bayern a final.
0: Doncs amb aquest Barça-Bayern de la Maria Tiques ens quedem, et deixem treballar i els dies que us requereixi l'actualitat ja t'anirem trucant a la graderia del balcó. Gràcies, Maria.
2: Perfecte, gràcies a tu.

0: Són les 8:42, en 18 minuts arrenca aquesta primera jornada de la Champions femenina, però avui al migdia hem tingut al Què t'hi jugues una entrevista de luxe per entendre la realitat econòmica del Barça, que ja sabeu que és ben difícil. Ha estat en Ferran Oliver, el tresorer del club. S'ha parlat i molt del nou Camp Nou, que serà una màquina de fer diners, diu el club, i per tant, com abans estigui enllestit, millor, oi que sí, Albert Llimós? Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Així és. El vicepresident econòmic, Ferran Oliver, ha admès al Què t'hi jugues que tenen pressa per acabar el nou Camp Nou perquè és la pedra angular del projecte. Amb l'estadi acabat i l'equip funcionant, pugen els patrocinadors i també es vendran més samarretes. S'espera que el nou Camp Nou estigui a ple rendiment l'estiu del 2028 i això permetria començar a retornar el deute, que és de 2.680 milions, i no tenir patrimoni net negatiu ja l'any 2030, que ara mateix, recordem-ho, és de 168 milions en negatiu. La clau de tot això són els seients VIP, prop de 9.500 localitats amb tots els luxes que el Barça no sabria si podria vendre i a quin ritme, i ara mateix estan venudes i, per tant, les inversions que es fan al Camp Nou serviran perquè els ingressos es disparin més del que s'havia previst.
2: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya-Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb la qual es calcula que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
1: El màxim responsable de l'àrea econòmica també ha admès que sense una sortida important de la plantilla actual, el Barça no podria fer un gran fitxatge aquest mercat d'hivern. Ara mateix hi ha un excedent mínim de 3 o 4 milions, xifrat de fair play, però no suficient com, per exemple, per fitxar un futbolista com Julián Álvarez. Ara mateix no seria possible la seva incorporació perquè hi hauria d'haver grans vendes.
2: Ara tenim un petit excedent, molt petit, que es permetria fer alguna coseta, però per tindre que fitxar algú, tindria que sortir algú, clar.
3: No hi cabria el salari de Julián Álvarez, vaja.
2: No, em sembla que no, em sembla que no hi cabria.
1: Això sí, ha deixat la porta oberta a que l'estiu que ve, tot i que tot apuntava que el Barça estaria fora de la regla de l'1 de fair play, que la temporada que ve potser el Barça encara està dins d'aquesta regla i, per tant, podria tenir més capacitat per anar al mercat si fos necessari.
0: Tot això sobre el Camp Nou i el mercat de fitxatges, l'1-1. Un altre tema important, però, Albert, ha estat la construcció del nou Palau Blaugrana. El missatge sobre aquest projecte ha anat variant.
1: Sí, com dius, el Barça ha variat molt el discurs sobre el nou Palau Blaugrana i a l'assemblea d'aquest cap de setmana passat es va reconèixer per primera vegada que quedava fora dels 1.800 milions del crèdit per construir l'espai Barça. El club ja té sobre la taula, això sí, propostes de diferents grups inversors, ha dit Oliver, per cedir-los el sòl i que ells siguin els encarregats de construir la instal·lació i també d'explotar-la. El Barça reservaria els dies dels partits de bàsquet i algun altre per grans esdeveniments, com per exemple l'assemblea o congressos, i la resta serien per aquest inversor que faria l'obra. Segons Oliver, aquesta temporada s'hauria de tenir ja acabat aquest projecte.
2: El projecte el tindrem acabat. Jo crec que aquesta temporada el tindrem acabat, el projecte, i tindrem licitat, jo crec que amb companyies ja la construcció del Palau.
4: Aquesta temporada?
2: No, aquesta temporada, sí.
1: Això sí, el fet de cedir l'explotació a un inversor perquè faci events o concerts faria que el Barça baixés els seus ingressos. A principis d'aquest any, Josep Cubells, el portaveu de la Junta, deia que la secció amb el nou Palau podria ser gairebé sostenible. Si el Barça cedeix l'explotació a un tercer, els ingressos baixaran notablement.
2: Ara és cert, sí, evidentment, hagués hagut un ingrés més elevat. Com també, si no haguéssim vengut els drets de televisió a Sixth Street, doncs tindríem aquest remanent. Però clar, quan tens la situació que tens, tens que fer invents, no? I repeteixo, quan no tens la capacitat de buscar ingressos alternatius, com poden ser, no sé, altres clubs que hem de competir nosaltres, que, com deia el president l'altre dia, doncs, des d'estats a semiestats, doncs has de fer inventiu i no tens altra manera que buscar ingressos on no n'hi ha, no?
1: L'any 2024, el Barça va assegurar que el febrer del 2025 es posaria la primera pedra per construir el nou Palau Blaugrana. De moment, això no serà una realitat i encara hi ha les runes de l'Spotify Camp Nou.
0: Veurem com avança el nou Palau Blaugrana. Gràcies, Albert. Això pel que fa a la parcel·la econòmica i institucional en l'esportiva. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Palet? Molt bona tarda.
0: Tenim novetats importants en la recuperació física de Frenkie de Jong.
4: Doncs sí, és un dels noms propis d'aquesta setmana, amb el Barça amb prou feines amb futbolistes disponibles. Frenkie de Jong és un dels noms, com et deia, Anna, que està treballant a la ciutat esportiva ja des de fa setmanes. La bona notícia que podem explicar avui és que sembla que ha evolucionat favorablement en els últims dies, que ja toca pilota sobre la gespa, que ja corre sobre la gespa. Flick va dir fa unes setmanes que el més probable és que estigués preparat després de l'aturada. Es va amb calma i no es vol córrer cap tipus de risc, però la previsió és aquesta, que un cop hi hagi la tornada de l'aturada aquesta de selecció se li faci una avaluació completa per saber com està aquest genoll, que li ha provocat dolor, sobretot en els desplaçaments laterals, però sembla que el tractament conservador pel qual es va optar ha funcionat, o com a mínim està funcionant, amb falta de revisió, com dic, final dels metges. Sembla que Frenkie de Jong va fent passes endavant, per tant, això és una bona notícia, juntament amb Joan Garcia, evidentment, que també estarà preparat per després de l'aturada. Christensen li quedarà unes quantes setmanes, recordem que el període baix és al voltant del 6, i també Rooney Bargi. La resta avui s'ha entrenat amb la barreja de futbolistes pel filial, tant Hansi Flick com Giuliano Belletti. En el Barça, com vam explicar ahir, només Tec, Gerard Martín, Valde, Gabriel Jesús i Gavi són, més de Brian Farinhas, els futbolistes que té disponibles Flick. L'equip es tornarà a entrenar demà i també ho farà divendres, i després tindrà 9 dies de descans.
0: Moltes gràcies, Nil. Qualsevol novetat ens demanes pas.
4: Perfecte, que vagi bé.
0: Són les 8:48 del vespre. Demà comença l'Eurolliga.

0: Hora 25 con José Luis Sastre. En la SER.
1: Cadena SER Penedès Garraf.
2: Sabies que algunes lesions musculars o tendinitis recurrents poden tenir l'origen en problemes bucodentals? Assessora't a Centre Dental Vilanova. Després de 25 anys, ara som als baixos de l'Avinguda Francesc Macià 20 de Vilanova i la Geltrú per atendre't més còmodament i també a centredentalvilanova.com.
3: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè Equipaments i Avios Cavall Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Vilafranca i Vilanova, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Equipaments i Avios Cavall Elements. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a siaviosca.com.
4: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
5: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Hi ha decisions importants que no es prenen per urgència, sinó per responsabilitat. Fer una donació o atorgar un poder és una manera de preveure, d'ordenar i d'evitar problemes futurs. A Gestingral t'assessorem perquè entenguis les implicacions legals i fiscals de cada pas i puguis decidir amb tranquil·litat i criteri, donacions, poders i planificació patrimonial.
6: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 16 87. A cada pas, Gestingral.
7: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
8: Uf, quina calor!
7: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
9: Para escuchar Sucedió una noche, no hace falta pasar por taquilla.
10: ¿Desea ver la película?
11: ¿Puedo?
10: Faltaría más.
11: Gracias.
9: Y ni guardar cola.
10: Gracias por visitar nuestra sala.
9: Solo tiene que encender su radio.
12: La radio. De vez en cuando, no está mal, no está mal.
9: Y disfrutar del mejor cine de todos los tiempos.
13: Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo.
14: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER.